Tenim per aquí una de les Bizarrap Music Session més icòniques de tota la seva llarga llista. És de número 0. La té amb el Bizarrap, és això, no és la primera, però sí una de les més sonades. I aquí a Flash FM ens seguim preguntant quina serà la propera Bizarrap Music Session, perquè sonen noms, eh? Tenim el Bad Bunny, la Rosalia, el Duki, una segona part amb algun altre cantant, tot i que al Bizarrap li encanta jugar al misteri i no sé, i no ens ho vol dir. Així que mentre juga a fer-se l'interessant, nosaltres estarem pendents, eh? I us ho farem saber, però de moment ens anem a Canàries amb el Quevedo i les Nueva Línia.

madre. Recordant una de les cançons més icòniques, una de les titulades cançó de l'estiu, de la mà del Juan Magán, ara amb el Omar Montes, del Bailando por ahí, ens arriba el Ayer la vi. Tampoc s'han trencat molt les banyes. I nosaltres, tot i que haguem entrat ja plenament en la tardor, ens encanta per aquí, doncs, escolta, recordar aquestes cançons, que per nosaltres són icòniques i com estem ara mateix encara en el mood d'estiu, com si volguéssim anar-nos a la platja, tot i que no faci la calor. Flash FM. He pensat que podem anar-nos com al Chiringo, però en aquest cas, el Chiringo de Estiu 22 i Henry Méndez. També una d'aquelles cançons per recordar la nostàlgia que deixem enrere, amb aquest estiu del 2025.

0: Elena Rose i el Manuel Turizo de dilluns a diumenge. Es fan molts petonets, se'n van a la platja, s'ho passen molt bé, a la casa, a la muntanya, a la piscina. Clar que si al final la vida són dos dies i hem d'estar amb les persones que estimem. Estic super a favor. This is Flash FM. Prendré nota d'aquesta rutina. Espero que vosaltres també, d'aquests dos perillosos que segueixin fent-se petonets per on vulguin. I jo aprofito per acomiadar-me perquè són pràcticament les 3 del vespre, de la nit, de la matinada. Això vol dir que em toca anar-me a dormir i us quedeu amb l'Armand Maravalle.
1: Flash! En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Em diu hola, em fa el relleu i jo aprofito per anar-me a dormir, però abans, mentre es prepara, millor que us quedeu vosaltres, activant-vos una miqueta. No sé si amb un cafè o amb un ron, o amb el cafè con ron del clan. El Francesc ens reversiona aquesta versió del Bad Bunny. Que vagi bé!

Balla tot el dia, balla tota la nit i no deixis mai de seguir el ritme de Flash FM. Reggaeton, Urban Caos. Flash! Ets dels nostres. Flash FM. Flash FM.

0: No, no fa pinta que ens cansem d'aquestes dues, la veritat. Sonen bé, sonen fresquetes encara, tot i que ja té uns mesos d'història aquest petitó de l'Anna Mena i de la Lola Índigo. Doncs te la seguim posant, te la seguim punxant, i a més és que és per celebrar-ho, perquè estan al número 1 de la nostra llista del Calibre 45 una setmana més. L'hem fet servir per començar nova hora. This is Flash FM. De ritme en aquesta matinada de dijous. Com estem, família? Estem bé per aquí? Sí? Doncs vinga, la Mireia, que sapigueu que ja va circulant, la Mireia Bolina, i jo, que sóc el Mare Valle, us duré fins a les 6 del matí, quan s'hi posi l'Hèctor amb el Flash Matí. Poseu-vos els cinturons, cordeu-vos-els bé.
1: Flash. En directe, a Flash FM, Armand Mare Valle.
0: Va, que ens ho passarem bé, ja veuràs, clar que sí. Vinga, de moment comencem amb una bachateta, amb el Romeo Santos i el Prince Royce, també tindrem el Marshmallow, el Juan Magán, bueno, ja et dic, queda't per aquí per Flash, que la propera estona pinta bé. De moment això que es diu Dardos sonant a la camana.

Caram, quin ímpetu, quina força, quina empenta que té el Quevedo en aquesta cançó, Li va fotre molta canya a l'estudi, segur que es devia acabar suat i tot. Es diu Ni Borracho, des de l'àlbum del Baifo, l'escoltes on, si no, a Flash FM. Passant ja d'un quart de quatre d'aquesta matinada de ritme, d'aquí no res, tindrem el Rau Alejandro amb el Bad Bunny, el seu Què passaria. També una mica de Latin House amb el Shimza i el Fire Fire, o el DJ Snake amb el Taki Taki. Boníssimes totes. De moment ens quedem amb els Tiets des del Maresme. Que xula que és aquesta cantreta aquest estiu. Es diu Era això.

Aquí s'ha de reconèixer la vista del Jay Wheeler, que va fer un èxit amb el seu De Lejitos i va pensar, aviam, per la remescla, per la versió més llarga i amb algú més cantant, a qui puc triar? I va triar, doncs, va escollir la persona més calenta ara mateix del panorama urbà, sobretot de, parlant del reggaeton de Puerto Rico, que és l'Omar Kurz. Junts van fer aquest De Lejitos Remix, que sona per aquí per Flash FM, però és que ja et dic que l'Omar Kurz ara mateix li comprem totes perquè està en ratxa el tio, està absolutament on fire. Va, que ens apropem a les 4 i ho farem també amb un altre puertorriqueny, l'Anuel AA, al costat del 6ix9ine, fent aquest bebé.

0: Aquest tio va de bones. Diu que només vol la seva mà per anar al ball, per fer una mica de festeta. És el Lucho RK parlant d'aquesta noia que el deixa sense aire. This is Flash FM. I que, de fet, es converteix així en el megacrack de la setmana a la Camana, Flash FM. Què passa, família? Escolta, passant uns minutets de les 4 de la matinada, tenim ja encarat aquest dijous, que és festiu a Barcelona, però que no per això deixarem de fer ràdio, perquè encara que tinguem per aquí...
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Això que us deia, eh? Encara que tinguem per aquí per Barcelona les oficines centrals, ens devem a tots vosaltres, sigueu on sigueu. Per tant... Que no pari el ritme avui també, que és festiu, que és la Mercè a la ciutat. Doncs per tots vosaltres, el poder del ritme. Tindrem per aquí la Tini i l'Ulisses Bueno. També tindrem per aquí, aviam, el JC Reyes, de moment, el Mike Towers i el seu Una Namás.

Aquesta cançó és de les més recents que hem incorporat a la nostra fórmula, a la fórmula del ritme. Es diu Ojos Brujos. Per si no la coneixien, la firmen dos dels tios més en forma del panorama urbà actual. Des de Puerto Rico, el Clarent, al costat de l'Ousi, l'Omar Kurtz, sonant aquí a La Camana. En aquesta matinada de Ritme Família, com ho tenim això, sí? Vinga, va, que arribem pràcticament ja a les 4 i 20. Tindrem ritme a càrrec de l'RVFV i l'Omar Montes amb el Prendido Remix. Quines ganes! També el Dai Dai! Però primer tornem a les Canàries, tornem al Baifo, al Quevedo, al costat de les 9 línies.

Aquest és el Mike Towers en la seva versió una mica més de psicòleg, psicòleg barato, psicòleg de la Seguretat Social, perquè tampoc és que doni uns consells molt profunds, però com a mínim el tio pues, ens fa estar alegres, contents amb aquest Carita Feliz, una de les novetats més importants que tenim aquest mes aquí a Flash FM a la Camana. Què us sembla aquest nou tema del Young King? Molt bé, no? Jo crec que prou bé, la veritat, va. Deixem enrere el puertorriqueny per centrar-nos en el que vindrà en la propera estoneta, quan passem ja de quarts de cinc del dematí, perquè tindrem el Justin Bieber amb la Nicki Minaj. Epa, epa, aquí col·labo de luxe, el Beauty and the Beat. També Mora i C. Tangana amb el seu Droga i alguna més. Una sorpreseta com aquesta. Ens arriba des de casa nostra, és el productor Estiu 22. Ja sé que ahir vam entrar a la tardor i hem deixat enrere l'estiu, però no deixarem de posar aquests temes que continuen sonant divertits, estiuencs, joiosos, et diria. Henry Méndez a les veus d'aquest pelotasso gros. Es diu El Chiringo, sona a Flash.

És impossible d'imitar aquest efecte vocal a les veus de la Ultra Naté, la mítica cantant nord-americana en aquesta producció boníssima del nostre col·lega, el francès Ugel, que es diu... Com es diu? Aviam, espera que ho diuen ells al final. Moving to the Sun, sí senyora. L'hem posada, te l'hem punxat a aquesta hora, que ens apropem cap a les 5 del matí. Ja, mare meva, que ràpid passa aquesta nit de ritme aquí a Flash. Tindrem per aquí los del espacio, los del space. Vino para casa sin ways. I també, bueno... La Nati, Natasha i la Becky G amb el Sin Pijama. Ens posarem una mica més guarros, vale? Ara que no ens sent ningú. Però primer, una mica de house neerlandès. Que bé que sona això, eh? És pura pista de ball. Això és Ushuaia, Eivissa, demanant covates a 25 pavos. Clar que sí. Són els Anotar, es diu Talk to You.

0: Un dels èxits, segur, d'aquesta cançó és el seu gènere, perquè és difícilment classificable, eh? Una mica gènere fluid. Podríem classificar-la, segons els experts, de merengue pop, aquest petit oa de l'Anna Mena i la Lola Índigo. Per tant, doncs, escolta, un merengue pop, si ho diuen els experts, doncs endavant, endavant. This is Flash FM. L'hem fet servir en qualsevol cas per començar nova hora de ritme aquí a La Camana. Què tal? Com esteu, família? Va, que passen uns minuts a les 5. Passeu, passeu. Última horeta que passarem junts aquesta matinada de dijous, perquè a les 6 ja sabeu que s'hi posa l'Héctor Ortega amb el Flash Matí.
1: Directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Mentre no arribi aquella hora, molta penya que ja us aneu despertant, necessiteu canya, necessiteu ritme, va dient a Flash, com per exemple amb aquesta, el BL, No Tiene Sentido.

pràcticament les 5 i 20 d'aquest dematí de dijous. Has triat l'opció correcta d'entre totes les que tenies en el dial de la teva ràdio, perquè ara mateix sona un tabarro xulo, com aquest, que es diu La Villa. Ryan Castro i Capo, els encarregats de posar una mica de ritme a aquesta hora, que és tan aviat i que de vegades costa una miqueta, doncs va, amb Flash FM ja sabeu que costa una mica menys, una mica menys. Va, i a més, en la propera estoneta es sumen artistes de la talla, per exemple, el Dimitri Vegas i el Like Mike amb el Machina Time. També el Jay Wheeler i l'Omar Kurtz amb el De Lejitos Remix, o l'Ozuna i el Fate amb el Hey More. Per començar, però, col·laboració de luxe. Sulking amb RVFV i la Lola Índigo, aquest Casanova. I'm out of here.

0: Mira, mira, goita, eh? Quin riure que fan aquest parell. Vaja, em peto. Ha! Sona La Graciosa, la cançó més divertida que té el Quevedo al costat de l'Elvis Crespo i, a més, un dels himnes d'aquest estiu 2026. Què diu l'Elvis? Molt bé, fantàstic, xato. Escolta, jo vaig passant, eh? This is Flash FM. Va, que d'aquí no res s'hi posarà l'Héctor Ortega amb el Flash Matí a partir de les 6 en punt al despertador de Flash FM. Va, mentrestant no passi això, tindrem una mica de figaflaues amb el Mossego, també batxateta xula del Prince Royce amb el Romeo Santos o el Baby Wow de la Karol G amb més gent. Molta gent hi havia allà ficada, va.
1: Flash, en directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Gairebé tanta gent com tota la que esteu a aquesta hora escoltant El Poder del Ritme, escoltant La Camana. Jo m'acomiado avui, que ja és dijous i que és festiu a Barcelona, amb això que ens arriba des de França, el Mauvais Jo, un dels temes també d'aquest estiu. Es diu Pilé i sona així. Va, puja el volum.

0: Bueno, va, a les 6 del matí ja estem per aquí.
1: Des d'ara mateix i fins a les 11. El matí queda oficialment en mans d'Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Anem per feina o què?
1: Comença el despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
0: Comença ara mateix el Flash Matí d'aquest dijous, d'aquest 24 de setembre. Les 6 en punt, puntualíssims. Arrenquem avui amb el megacrack durant tota aquesta setmana. Som-hi.

0: de la setmana és el Luchito, Lucho RK, amb una cançó curta però intensa, que és el Mega Crack aquesta setmana aquí a Flash FM.
1: Si buscaves un matí tranquil, t'has equivocat d'emissora. Obre els ulls i apuja el volum. La resta ja t'ho solucionem nosaltres. Comença el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Va, que aquí ja ens encarreguem de tot. Només faltaria, només faltaria. Vosaltres simplement heu de fitxar, heu de començar doncs, el dia, heu de llevar-vos, heu de fer tot el que heu de fer, però sempre amb el ritme d'aquest programa que tot just ara comença. Som el Flash Matí de Flash FM. Aquí l'Héctor Ortega, què tal? Vinga, va, home, espavila, espavila. Ja ens hem llevat tots ben d'hora i estem aquí a l'altra banda també amb vosaltres. Per tant, escolta, tot pot anar només a millor, Només a millor. Tenim 5 hores per endavant, des d'ara i fins les 11, com és habitual, amb el nostre show doncs, de cada dia. Aquestes cançonetes xules per a vosaltres, el ritme de Flash FM, evidentment, amb una selecció una miqueta més acurada, perquè a aquesta hora del matí no estem per tonteries, Tenim moltes noticietes random perquè veieu que el món està bastant malament, les coses com són, però farem una miqueta cachondeo de tot plegat. I també tindrem, com és habitual, la nostra petita dosi d'informació de rigor, El temps, l'informatiu, una miqueta la moguda de cada matí, des d'ara fins les 11, vale? Amb cançons de Bizarrap, per exemple, del Nicky Jam, del Farruko o del David Guetta.
1: Si encara portes la marca del coixí a la cara, escolta el Flash Matí i espavila.
0: Això sí, el primer tio que sona avui aquí al Flash Matí, a part del Luchito, amb el qual hem obert, que era el mega crack de la setmana, aquest és Mike Towers, des de Puerto Rico. Demana només una nit, una namàs, per obrir aquest Flash Matí. Bon dia, va! Yeah.

0: aquest és el Pepas del Farruko, el Farro, una que hem ballat tantes i tantes vegades, eh? Que la sabem de memòria, tampoc és molt complicada la lletra, eh? Com per no saber-te la prova, no, escolta. L'hem tornat a fer sonar en aquest flash matí d'avui dimarts. Ai, dimarts, que coi, dimarts. Dijous, dijous, mare de Déu, senyor. Apavila, Héctor, va. Dijous 24 de setembre a les 6 i 11 minuts, en directe des de Flash FM, perquè veieu, eh? Ja estem tots iguals, clar que sí. Estava pensant en el cap de setmana, no ho puc evitar, eh? És que hi ha moltes festes majors d'aquest cap de setmana, d'aquests finals de setembre, que ja estan en marxa. Per exemple, a Lleida, aquest cap de setmana estarem presents a tres festes simultànies, eh? Poca broma. Tres a l'hora, tu, tres a l'hora. Per exemple, a Vilassana, aquest dissabte ens veiem. Edgar Manchado i qui us parla, l'Héctor Ortega, us esperem al pavelló a partir de quarts de dues de la matinada, eh? Aquest dissabte, a Vilassana, per la seva festa major. Alhora, també tindrem el Jaume Riu a la festa major de Sant Miquel de Vallfogona de Balaguer. I alhora, també, simultàniament, estarà Miquel González a la festa major d'Artesa de Segre. Per tant, si sou de Ponent aquest cap de setmana, aquest dissabte, escolta, si voleu, ens podem veure fàcilment, eh? Vilassana, Vallfogona de Balaguer i Artesa de Segre, tu. Poca broma, eh? Serà una nit de dissabte espectacular.
1: Flash Matí, la banda sonora oficial per sortir del llit amb una mica de dignitat.
0: Evidentment, això no era.
2: Oh, no.
0: Amb la plena.

0: només passa al Flash Matí.
1: S'ha atrapat els ous
2: va.
1: A la cadira.
2: Va.
1: Va asseure's per poder-se netejar bé. D'acord? Què passa? Que amb l'aigua calentona
2: sí.
1: se li va escórrer un ou a un dels forats de la cadira
2: ah.
1: i amb l'escalfor se li va dilatar l'ou.
2: Vale, vale, vale. I no sortia, eh? O sigui, el tio s'intentava aixecar i la cadira també pujava, no?
1: Com ho va solucionar, preguntaràs?
2: Aviam.
1: Doncs va posar l'aigua freda i va fer que els ous se li encongissin per treure l'ou d'allà.
3: Tot això és enginyeria, eh?
1: Això és molt fèrbic, això és física pura, eh?
0: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
4: Está todo el mundo cantándosela con sus colegas, eh?
5: Quevedo, que mi nombre es artista. Soy Serrano.

0: Aquesta és la de Bizarrapida Quevedo, coneguda com la del Quédate, la Music Sessions número 52.
1: Cada dia de 6 a 11, fes saltar les lleganyes amb el Flash Matí.
0: Que és el programa amb més ritme de cada matí, el de Flash FM. Flash Matí, 6 i 18 minuts exactament.

Tot fins a la sortida del sol, eh? Nicky Jam. Hasta el amanecer és el títol d'una cançó de reggaeton, old school, reggaeton, remember, que de tant en tant doncs entra de conya, eh? No em diràs que no, per anar, jo què sé, a la carretera, cantant una miqueta, como tú te llamas, yo no sé. Bueno, aixecant el país, no?, en aquest dijous 24 de setembre. Nosaltres som el Flash Matí de Flash FM, si esteu ara mateix connectant la ràdio, apujant el cotxe una miqueta al volum, eh? Començant a fer aquests primers quilòmetres del dia, gràcies per ser-hi. El ritme és nostre, eh? Ja sabeu, no us heu de preocupar tampoc pel que fa a la banda sonora, només faltaria. Cremita de vainilla con coco des de Puerto Rico.

0: sort. Cada dia pots despertar-te amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero gràcies al Flaix Matí.
1: Però no amb tu al llit, eh?

0: és del David Guetta amb Tons and I i la pròpia remescla del Guetta, és la mamà de la mamà de la mamà, el remix del Guetta pel tema del Guetta, saps o no? Gone, gone, gone!
1: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash. Flash FM.
0: Aquest dijous 24 de setembre, escolteu el Flash Matí, repassem titulars.
1: Flash FM, Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són 6:45. Pedro Sánchez es compromet a tirar endavant un decret urgent d'habitatge després del desnonament d'aquest dimecres de la Mari Carmen, la dona de 87 anys a Madrid, que s'ha convertit en tot un símbol. El president del govern espanyol no concreta quan el portarà al Consell de Ministres, però demana responsabilitat política als grups parlamentaris per evitar casos com aquest. Sánchez ho ha dit des de l'Assemblea General de l'ONU, on també ha responsabilitzat de la tragèdia el govern de l'Ajuntament de Madrid i la Comunitat de Madrid. D'altra banda, 12 persones han hagut de ser ateses pel servei mèdics del Congrés després que una diputada del Partit Popular portés un esprai de gas pebre al ple. Ana Vázquez Blanco ha brandat l'objecte durant la sessió de control al govern, criticant la falta de llibertats que pateixen les dones a Ceuta, i Francina Armengol l'ha fet fora. Ara una treballadora d'una cafeteria de la Cambra està de baixa mèdica i una altra ha presentat una denúncia per l'episodi. I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Ha passat aquest dimecres a la tarda i hi ha una persona ferida. L'home, del qual no estem per la seva vida, ha arribat pel seu propi peu a l'hospital als voltants de 6:45 de la tarda. Els esports. Victòria del Barça en el seu debut a la Champions. Les blaugranes han guanyat per 5-2 contra el París Futbol Club. I avui Xavi Hernández s'estrenarà com a seleccionador dels Països Baixos. Després de més de 2 anys lluny de les banquetes, el de Terrassa té l'encàrrec de portar els neerlandesos al Mundial del 2030.
1: Flash Matí.

0: Aquest és l'Ugel, des del seu disc 21, amb Ultranaté i companyia. Moving to the Sun és el títol. La connexió de sobre sona de nou un cop més a Flash FM. En aquest cas, el Flash Matí, que hem posat en marxa fa uns quants minuts, a les 6 puntualíssims, ja estàvem per aquí, eh? És moment de parar del temps. Jan Ponsa, bon dia.
1: Hola, bon dia, Héctor, com estàs?
0: Què passa, Jan? Aquest segon dia de la tardor, com es presenta, tio?
1: Doncs bastant semblant al d'ahir, la veritat, i al llarg de tota aquesta setmana. Seguim amb l'anticicló, calma meteorològica, i això es tradueix amb sol a tot Catalunya, tant al matí com a la tarda. Durant el matí encara podem tenir algun núvol per comentar alguna cosa, realment, eh? A punts a l'interior de les comarques de les Terres de l'Ebre, ara mateix amb les imatges del Meteosat en veiem algun, però vaja, poca cosa més. Avui temperatures màximes molt semblants a les d'ahir, o puntualment una miqueta més altes, 30 graus a les comarques interiors, 28-29 a la costa, 33 a l'interior de les comarques de Girona, les més altes, per tant, caloret al migdia i temps, doncs, molt estable.
0: Molt bé, una previsió fàcil, eh?
1: Sí, pim-pam. Sí.
0: Perquè si preguntes pel cap de setmana és preguntar massa, no? Que...
1: No, es presenta bastant tranquil també aquest cap de setmana.
0: També, molt bé, molt bé.
1: Sí, sí.
0: Ja en parlarem demà tranquil·lament. Però bueno, va, de moment temperatures d'ara mateix, tio.
1: Doncs mira, l'Espluga de Francolí, a la Conca Barberà tenim 13 graus, a Oliana, a l'Alt Urgell, 14 graus, al Dover, al Baix Ebre, 18 graus, i a Barcelona, 22 graus.
0: Molt bé, Jan, fins ara, gràcies.
1: Ja, fins ara, adéu.
0: Passant 5 minuts ara mateix, de 2 a 7, som al Flash Matí, sona Me Mareo.

0: Si has esmorzat dret a la cuina, amb presses i mirant a l'infinit... Aquest és el teu programa. Flash Matí.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: i Minaj, amb una cançó que es va convertir en tot un himne ara fa uns quants anys, el 2019. Després, doncs, evidentment, va arribar la pandèmia i totes aquestes coses, i va ser per molts i moltes com l'última que vam ballar i cantar a ple pulmó abans de la Covid, poca broma. Pongantusa! La Carol, que està vivint un moment superdolç a la seva carrera, i que, si no m'equivoco, amb la seva gira, doncs passarà per casa nostra el proper estiu del 2027, Passo pel Flash Matí, bon dia, a les 6:41 minuts ara mateix. Si connecteu amb nosaltres, benvingut i benvinguda.
1: Flash Matí, cafè a la mà, lleganyes als ulls i ritme al cos.
0: Home, tot això és inevitable, sobretot el ritme al cos, Si poseu Flash FM, això ho tindreu asseguradíssim. Ara Maïssa, RVFV, Kremli, muchacha, oye, dime.

0: diu La Setmana. Cada dia de la setmana tenen amor per repartir. Bueno, hi ha matins, com aquest, per exemple, que fa especialment falta, no creus? Alguns llocs així de festa major, localitats que avui tenen festiu, que avui comencen tot plegat. Escolta, que guai, no? I tu aquí treballant i aixecant el país, si és que de veritat,
1: Flash Matí, la banda sonora oficial per sortir del llit amb una mica de dignitat.
2: Evidentment això no era.
1: O oh, no.
0: O potser la dignitat la vas perdre, no passa res, nosaltres també, això ja no... Ja no sabem ben bé què és. Escolta, estem a 11 minuts d'arribar a les 11 del matí... Ai, a les 11, a les 7 del matí, veus? Dignitat zero. Som el Flash

0: agafar el telèfon de la seva dona, que estava trucant, sí, sí, de veritat. A vegades no tenim remei, eh? A Noel AA, amb el Daddy Yankee, amb la Karol G, quan la Noel i la Karol aquí encara tenien una història d'amor. Bueno, hi ha altres artistes darrere del Xina, que és la cançó que ens apropa a les 7 d'aquest matí de dijous. Bon dia des de Flash FM. Bon dia des del Flash Matí. Com esteu? Què tal? A Lloro, al Maresme, aquest dissabte, acull de nou una festa Flash FM. De la mà d'en Sergi Domena. Ell estarà punxant al pavelló municipal de Sant Cebrià de Vallalta aquest 2026. I tornem des de Flash FM, en concret en Domena. Sant Cebrià de Vallalta aquest mateix dissabte per la seva festa major. Us espera una festassa tremenda al pavelló, eh?
1: O et despertes tu, o t'espavilem nosaltres. Flash Matí, el despertador més gamberro de la ràdio.
0: Va, sona Quevedo, Elvis Crespo, amb el seu La Graciosa, la cançó de l'estiu, eh? Ella ja...

0: una sabrosa.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 7. Aquest dimecres la Mari Carmen, una veïna de 87 anys de Madrid, ha estat desnonada després que una empresa va adquirir-ne el pis on porta més de 70 anys i li va pujar el lloguer de 500 a 1.650 euros. Davant d'aquesta situació, Pedro Sánchez ha demanat a la resta de partits polítics que uneixin els seus vots per aprovar el Reial Decret d'Habitatge, que serviria per prorrogar els contractes de lloguer i suspendre els desnonaments. D'altra banda, Zapatero ha assegurat que les joies que li van trobar al despatx eren un regal que li va fer el rei de l'Aràbia Saudita durant la visita a l'estat l'any 2007. En tot cas, segons Zapatero, el regal saudita suposa el 90% del valor total de les joies que tenia i insisteix a dir que tot plegat no arribarà als 1.300 milions d'euros que va fixar la joieria que les va taxar. I el president de l'Iran ha començat la seva intervenció davant l'Assemblea de les Nacions Unides presentant-se com a víctimes del terrorisme i acusant els Estats Units i Israel de ser estats, ha dit, terroristes que assassinen civils innocents en contra de les lleis internacionals. Aquesta intervenció ha arribat després del polèmic discurs també carregat d'atacs de Donald Trump contra l'Iran al mateix espai. Els esports. Victòria del Barça en el seu debut a la Champions. Les blaugranes han guanyat per 5-2 contra el París Futbol Club. I avui Xavi Hernández s'estrenarà com a seleccionador dels Països Baixos. Després de més de 2 anys lluny de les banquetes, en la Terrassa té l'encàrrec de portar els neerlandesos al Mundial del 2030.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
3: Flash.
1: Flash FM.
4: La que manda.

0: Vine, Lola Índigo, ja sabeu que aquesta setmana i per tercera consecutiva és el número 1 de Flash FM. Poca broma amb aquesta cançó, eh? Poca broma, que jo crec que és top 3 cançons d'aquest passat estiu, juntament amb la Graciosa, que sonava fa un moment, eh? Gemma Manzanero, bon dia.
1: Héctor Ortega, molt bon dia, com estàs?
0: Què passa, família? Que és dijous, que tenim més a prop al cap de setmana. S'ha de celebrar tot d'alguna manera ja, eh? Bim, bam, toma la casitos.
1: Sí, i tant.
0: Bueno, estem més a prop del finde. Molts llocs de Catalunya també comencen aquestes festes majors de finals de setembre. Molt bé.
1: M'encanten.
0: Molt bé, molt bé.
1: Sí, sí.
0: Engeguem nova hora d'aquest programa Flash Matí, com sempre, com cada dia fins les 11. I avui parlem de...
1: De
0: què?
1: De la generació Z i les feines, d'acord?
0: Les feines.
1: Perquè aquesta generació està posant de moda una cosa que no sé si és bona o dolenta, jo crec que no ho és gaire. I és que quan escriuen emails als seus jefes, vale, a la feina, doncs els escriuen molt més ràpid, sense tantes formalitats, vale, i amb alguna que altra, doncs, pulla.
0: Pullita.
1: Sí, exacte.
0: Sí, amb algun zasca.
1: Missatges curts, directes, i això no diuen cordialment, atentament. Per què? Això pot ser causa de que últimament no tinguin molt de temps i els avassallin allà amb emails que no serveixen d'absolutament res.
0: Perquè és una miqueta la frustració, no?
1: Sí, totalment, perquè a vegades et fan enviar emails per tot.
0: Ah, sí?
1: Que no serveixen de res.
0: Ja. O potser tires molt de cordialitat i d'anar amb peus de plom i tal, i llavors a la vida real el jefe et fot d'hòsties.
1: Totalment.
0: Vull, no, metafòricament,
1: sí,
0: saps?
1: Sí, sí, sí, sí. No et paga el que voldries o no et tracta bé o el que sigui.
0: Ja.
1: Així que, bueno, escolta, jo... Com els envies tu els emails? Ets cordial?
0: Depèn de per qui sigui el
1: correu.
0: Clar, jo, ui, a mi m'encanta fer correu bomba, eh?
1: Sempre que hi ha correu bomba, t'encanta tirar pulles. Clar, cadascú té el seu
0: però
1: mètode.
0: Però els jefes no, eh?
1: Jo sóc de les que posa un cor o una careta somrient al final.
0: Ah, per dissimular, eh?
1: Per dissimular. Depèn de qui. Si em caus bé, t'enviaré un cor o una careta somrient. Si
0: a un no, correu, no. Eh?
1: Però sóc bastant sosa, sí. Sí, sí,
0: correu.
1: Sí.
0: Bastant sosa, diu.
1: Sóc bastant sosa.
0: Vaja, depèn, a veure, si li he de fer un correu al meu jefe, doncs guai, no?
1: Però mai poso atentament, cordialment.
0: Home, això no, fico això no.
1: Una abraçada o un petó.
0: Potser és que no, ens falten formes, Gemma Manzanero, de veritat, eh? A mínim sempre anem a fer correus, tio.
1: A mínim com m'ha ensenyat a escriure un bon correu, vale?
0: No,
1: això és culpa de l'escola.
0: Sí.
1: De quan jo era petita.
0: Molt bé. Bueno, va, deixem davant aquesta conversa ja amb pocs sentits i posem en marxa una nova hora del Flash Matí d'aquest dijous.
1: Vinga.
0: Amb la Bitxota i el Peso Pluma. Ayer te...

Avui de nou a Flash FM, va. Som al Flash Matí, gairebé un quart de vuit ara mateix d'aquest dijous. El ritme continua amb Ugel des de França. Aquesta és Jamaican Bamba.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
2: I des de 16.400 euros.
1: Què?
3: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
4: Citroën.
3: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
5: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
6: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
7: I sopem a les millors taules del món.
8: En aquesta terra protegim i acollim.
9: Fem barri i fem pinya.
10: I fem, i no deixem de fer.
11: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
12: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
13: Generalitat de Catalunya.
14: El govern de tothom.
15: Encara ets a temps de trobar la teva universitat. A Blanquerna tenim les últimes places als graus d'Educació Infantil i Primària, Relacions Internacionals, Global Communication Management, Nutrició Humana i Dietètica, Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Logopèdia. Fes el pas i comença a construir el teu futur. Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
16: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al CAP, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
17: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
18: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
19: Bon dia, doncs hores d'ara una cap incidència a destacar i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de Centralació de Trànsit.
20: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba.

0: Som únics.
1: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Parc.
2: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
1: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
2: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 8:15 del vespre.
1: Oktoberfest d'Anyós Parc, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
3: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que hem de parar al dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
4: 3 dies per viatjar en el temps i endinsar-te en un món de fantasia. Del 25 al 27 de setembre arriba a la vila medieval de Sant Julià de Lòria. Música, tallers, atraccions i espectacles per a tota la família. Parades d'artesania i alimentació i la participació de les entitats culturals de la parròquia. Vine i deixa't portar per la màgia de la vila medieval. Més informació a santjulià.ad.
0: El nostre so és únic. Flash Matí.

0: Un tema del 2017, Crim Criminal, Gemma Manzanero. Bon dia.
1: Molt bon dia. Héctor Ortega, què tal?
0: Bueno, criminal matinat, tant com heu matinat vosaltres, eh?
1: Sí, us felicitem.
0: Hosti, nen, criminal, alarma com sona, eh? Alarma nuclear.
1: Ai, quants insults et venen al cap quan sí. Et sona aquella alarma, eh?
0: A mi fa cosa perquè els dic en veu alta, literal.
1: Sí? Sí, sí, sí, sí, clar, és que ho has d'externalitzar.
0: Penso, hòstia, algun dia algun veí, a part d'escoltar l'alarma, perquè la poso a 10.000 de volum, també veurà que em cago en tot, literalment.
1: Com ha de ser, Héctor, com ha de ser?
0: A veure, abans, apropem a 7:45. Estem molt contents d'estar aquí amb vosaltres,
1: sí,
0: d'altra banda, eh? No us preocupeu.
1: Estem junts.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash. Bon dia, us parla Quim Barceló. Ahir a primera hora de la tarda es donava ja per extingit l'incendi de la Carola d'Ordino, segons va anunciar la ministra Conxita Marsol, que ahir va fer de portaveu del Consell de Ministres. El foc es va tancar sense danys personals ni afectacions al bosc, tot i que encara surt una mica de fum d'alguns punts del complex. Dels 7 blocs, els 6 i el 7 no han resultat afectats i el 5 només presenta danys parcials, mentre que els edificis de la part superior han patit les conseqüències més importants. Un cop finalitzada aquesta extinció, els treballs se centren ara en valorar els desperfectes i determinar les causes de l'incendi. Més temes. El govern i els comuns impulsaran un programa d'incentius per afavorir que els propietaris privats construeixin o rehabilitin habitatges destinats al lloguer a preu assequible. L'executiu subvencionarà el 10% del cost dels projectes i ha negociat amb els bancs un finançament preferent a Euríbor més del 0%. Els comuns, per la seva banda, renunciaran a cobrar taxes i impostos vinculats a la construcció, així com altres figures relacionades amb els rendiments immobiliaris o la propietat. A més, aquests projectes podran continuar tramitant-se encara que hi hagi una suspensió de llicències urbanístiques. Fer referència al programa E-Engega 2026, va tancar ahir dimecres la convocatòria d'ajuts després d'esgotar la partida disponible. S'han presentat un total de 180 sol·licituds que han permès comprometre íntegrament els 500.000 euros previstos per al programa. En successos, el treballador de 39 anys ferit a l'accident laboral d'ahir a la carretera de Montau, Pecanillo, va ser traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona pels serveis d'emergència d'Andorra. L'accident es va produir durant les tasques de càrrega i descàrrega de peces de ferro en una obra quan part del material li hauria caigut al damunt. L'home va patir afectacions al rostre. I en cultura, la temporada de teatre d'Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria tornarà el dia 8 d'octubre i fins al 6 de gener amb 9 propostes repartides entre el Teatre Comunal de la Capital i els auditoris Claró i Rocafort del Centre Cultural Lauradià, reoberts aquest estiu després de l'incendi del novembre del 2022. La programació inclou noms com Roger Coma, Maria Molina, Danfis Balduz, Joan Pera, Jordi Buixaderes i Ramon Madaula, a més de Mariona Esplugues i l'andorrana Aina Sánchez. El cicle tornarà a incloure els Pastorets. Les entrades es posaran a la venda a partir del 29 de setembre, amb preus que oscil·len entre els 10 i 24 euros.
1: Amb la teva llar, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances protegeix de manera global el teu habitatge.
2: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella.
0: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8.

0: Es diu La Reina. Aquesta és la Mimi, la Lola Índigo, a Flash FM. Què tal? Va, com esteu? Bon dia, benvingut i benvinguda. Si ara connectes amb aquest programa, passen 4 minuts de 7:45.
1: Has dormit 8 hores, 6 hores o 40 minuts? No ho notarà ningú si poses el Flash matí.
0: Exacte, nosaltres et canviem aquesta cara de son i de mandra, amb el ritme d'aquest programa, ja sabeu. Fins la...

0: sola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Es diu Dorayakis, Flashy Ice Cream, 31 Fam i el Doraemon. Només falta allà...
2: El casquet volador.
3: Estàs passant.
1: La veritat, eh? Som al Flash Matí, va!
4: Dainese, equipament i protecció pel teu trajecte en moto, patrocina aquest espai.
1: Aquest espai és el del Jan Ponsa. Bon dia, Jan!
3: Bon dia, Héctor i Gemma, com esteu?
2: Bon dia!
1: Hem de parlar del temps de cara a aquest dijous, aviam.
3: Doncs mira, comencem el dia i l'acabarem amb molta tranquil·litat meteorològica. Segon dia de tardor amb temperatures al migdia de ple estiu. Avui tornarem a superar els 30 graus a les comarques interiors, 33 a l'interior de les comarques de Girona i Pla de Lleida, 28-29 graus al litoral, per tant, temperatures força altetes per l'època de l'any, en un dia acompanyat amb sol i sol.
1: Sol i sol.
3: Ah, sol i sol. Sol
1: només
3: i mosques.
1: Sol, molt sol.
3: Sí, sí, sí.
1: I si et preguntéssim pel cap de setmana, encara queda, però a mi m'agradaria doncs, algun spoiler.
3: Bastant tranquil, la veritat. No s'esperen precipitacions. Sembla ser que potser de cara a dimarts, dimecres de la setmana que ve, ens podria arribar un front. Veurem si és veritat o no, però ja. Vaja, el cap de setmana pinta tranquil, eh?
1: Molt bé, molt bé. Però de moment dijous, i les temperatures ara mateix, per exemple, quines són?
3: Doncs mira, anem cap al nord del país, a Viella amb 13 graus, a Olot 12 graus, als Alfacs, al Montsià 20 graus i a Guardiola del Berguedà 20 graus.
1: Molt bé. Fuck. Fuck. Molt bé, Jan. Moltes gràcies, tio. Fins ara.
5: Fins ara. I és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Dainese.
1: Nosaltres continuem endavant amb el Flash Matí. Tenim feina, avui.
2: Moltíssima.
1: Molta feina, molta música per repartir.

0: el títol d'aquesta cançó de la Carol, la Pichota, amb Judelín i Rusowski, el del Malibu. Baby, wow! Gemma de Güell, què tal?
1: Baby, wow! Bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: És Judelín o Judelain, Paula Montes?
2: Bon dia, doncs pues no ho sé. Jo crec que li dic Judelain.
0: Judelain!
2: Però...
0: Judelain. És més cool, és més guai. No?
1: Judelain. No tinc ni idea.
0: Però som al Flash matí, si ara la truquem.
1: Sí.
0: Tres quarts i gairebé un minut de 8 d'aquest dijous, 24 de setembre. Som al Flash matí, hem convidat a la Paula Montes perquè hi ha una de les notícies de la Paula que no volem deixar, en aquest cas, que passi desapercebuda. No és el to habitual del programa, però crec que se n'ha de parlar, això, eh?
2: Sí, estem parlant del desnonament de la Mari Carmen, que va ser ahir una veïna de 87 anys a Madrid, que, bueno, un fons voltor que es diu Urba Gestión va comprar l'edifici, diguéssim, i li han pujat el lloguer. La Mari Carmen fins ara tenia un lloguer de renda antiga, que és a dir, que ella pagava 500 euros al mes. És un lloguer de renda heretat dels seus pares.
0: Vale.
2: I ara li volien pujar el lloguer de 500 a 1.650 euros.
0: Però la Mari Carmen, la seva pensió...
1: És de 1.200.
0: És de 1.200, clar. Sí. Impossible pagar aquest pis.
2: Sí, a més també la Mari Carmen és una dona que té un 50% de discapacitat. Vull dir, va amb cadira de rodes i, bueno, es van veure imatges, doncs, la Mari Carmen sent desnonada per la Policia Nacional sortint en camilla de casa seva, no?
1: Exacte. Bastant.
0: Això simplement
1: lamentable.
0: És per que si algú encara no s'havia donat del tot del que estava passant, que no passi desapercebuda aquesta notícia, que ara poden dir, tothom aquí pot dir missa ara, eh? Tothom pot tenir aquí la solució al respecte, però, escolta, podria ser la teva mare, podria ser la teva àvia, saps?
2: Sí, que al final estem tot més a prop de ser la Mari Carmen que no de comprar-nos un pis.
0: Efectivament, efectivament.
1: Però, bueno. Està tot molt malament, i això que li estan fent a aquesta senyora és una injustícia que espero que...
2: Que reguli,
1: que aviat se solucioni.
2: Exacte.
0: No fa pinta, però tant de bo.
1: Home, exacte. Per sort hi ha molta gent que la recolza, eh?
0: Sí, home, i tant. Sí. És que si no la recolzes tens un problema.
1: No, estem fatal.
2: Exacte.
0: Però Paula, gràcies.
2: A vosaltres, nois.
1: Un petonet.
0: Som al Flash matí, va, això continua. Tenim molta música i tenim un tio que té ganes de xerrar, mira.
3: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.
0: Ja estàs, Mova i Jo, ja estàs, o no?
1: Sí, que ha passat.
0: Aquest tio, ara el buscaré, perquè tenia un nom divertit. El seu nom, de veritat, eh?
1: Ah, val, l'original.
0: No ho tenia preparat, això.
1: Mare de Déu.
0: Tranquil, la intro és tan llarga que tinc temps de fer-ho.
1: Exacte.
0: Joel Raúl Marcolino.
1: Marcolino!
0: Però no és italià.
1: Ostres.
0: No és italià, eh?
1: Molt bé.
0: Francesc, Mova i Jo.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
2: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
3: Mai Halis presenta Ballo sense tu. Qui necessita companyia quan tens un tamacle? Mai Halis, Ballo sense tu. Amb el suport del Departament de Cultura.
4: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
5: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
4: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
6: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
7: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb nou tap de rosca. Don Simón.
8: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
9: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
10: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
11: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
12: www.diamundialdelturisme.d. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
11: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
12: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.d.
13: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
14: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
15: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
14: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: Flash FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM. Flash Matí.

0: Flash FM. Flash informatiu.
1: Bon dia, són les 8. Aquest dimecres la Mari Carmen, una veïna de 87 anys a Madrid, ha estat desnonada després que una empresa va adquirir-ne el pis on porta més de 70 anys i li va pujar el lloguer de 500 a 1.650 euros. Davant d'aquesta situació, Pedro Sánchez ha demanat a la resta de partits polítics que uneixin els seus vots per aprovar el Reial Decret d'Habitatge, que serviria per prorrogar els contractes de lloguer i suspendre el desnonament. D'altra banda, Zapatero ha assegurat que les joies que li van trobar al despatx eren un regal que li va fer el rei de l'Aràbia Saudita durant una visita a l'estat l'any 2007. En tot cas, segons Zapatero, el regal saudita suposa el 90% del valor total de les joies que tenia i insisteix a dir que tot plegat no arribarà a 1.300 milions d'euros que va fixar la joieria que les va taxar. I el president de l'Iran ha començat la seva intervenció davant l'Assemblea de les Nacions Unides presentant-se com a víctimes del terrorisme i acusant els Estats Units i Israel de ser estats, ha dit, terroristes que assassinen civils innocents en contra de les lleis internacionals. Aquesta intervenció ha arribat després del polèmic discurs, també carregat d'atacs, de Donald Trump contra l'Iran al mateix espai. Els esports. Victòria del Barça en el seu debut a la Champions. Les blaugranes han guanyat per 5-2 contra el París Futbol Club. I avui Xavi Hernández s'estrenarà com a seleccionador dels Països Baixos. Després de més de 2 anys lluny de les banquetes, el La Terrassa té l'encàrrec de portar els neerlandesos al Mundial del 2030.
0: Escoltes el Megacrack de la setmana.

0: Es diu Aire, la cançó del Luchito, el Lucho RK, curta però intensa. És el mega crack de la setmana, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Va, que me tienes sin aire. Són les 8 i 4 minuts, ben d'hora pel matí. Estem aquí aixecant el país amb vosaltres. Bravo, gràcies per ser-hi.
1: I tant.
0: En aquest programa que us acompanya fins les 11 del matí. Sí. Avui, Gemma, mira, m'he cabrejat de bon matí, eh?
1: T'has cabrejat i amb raó. Molta gent s'ha enfadat.
0: M'he cabrejat de bon matí, eh?
1: Perquè la Cristina Pedroche ha anunciat al seu Instagram que serà DJ que pinxarà a...
0: Que pinxarà? Pinxarà.
1: Pinxarà a una al seu local d'Ibiza, d'acord?
0: Sí, a mi, a veure, a mi el que m'ha frustrat, que és una frustració amistosa... Per què et muntes tu ara el xiringuito com a DJ? Cristina, Pedroche, cadascú aquí a la seva cosa, tio.
1: Jo m'he llegit el post i lo fort és que la tia, sense cap tipus d'escrúpol, diu... Después de horas practicando...
0: Horas, ¿eh? Clar, horas. Toca't els ous, tio.
1: Puedo decir que voy a pinchar. O sigui, m'estàs dient que después de horas, que potser has estat 3-4 hores punxant, diu que ja és DJ.
0: S'anuncia
1: com a DJ. O sigui, és increïble.
0: Però ja no és només que sigui en un entorn que a nosaltres ens pilli molt de prop. Si tu imagina't que, jo què sé, un pilot d'avió, una pilot d'avió, que de cop...
1: Bueno, aviam.
0: No sé, et trobis... Bueno, ja,
1: no, ja. No és
0: ja,
1: el mateix,
0: però,
1: eh?
0: No, clar que no és el mateix, però un sí. Exemple pràctic.
1: Sí.
0: No, després d'hores en el simulador vull a volar mi avió. Va, va, va.
1: Això és com la gent, els famosos que fan doblatge a les pel·lícules. És que és exactament el mateix, que sí. Fa doble en pel·lícules i quan no tenen ni idea, que potser han assajat doncs, un parell d'hores, doncs tots els, la majoria dels comentaris d'aquest post doncs, són dient-li, clar, un par d'hores i ja està, no?
0: I ja
1: punxes a Ibiza. Sí que és cert que hi ha els típics pilotes que li mengen el cul a la Pedroche,
0: evidentment.
1: Com sempre. Però escolta, m'ha fet gràcia que digui Després d'unes hores ja soy DJ.
0: Toca dels nassos. Bueno, punxarà doncs, al local de la seva parella.
1: Exacte.
0: El David Bercho.
1: Muñoz?
0: No sé, l'Street Show.
1: És el Muñoz.
0: El restaurant aquest que té a Ibiza, doncs faran el closing del restaurant, fan aquí el símil com si fos una discoteca i punxarà ella. Bueno, molt bé.
1: Bueno, pots punxar, però no et diguis que ets una DJ.
0: Exacte, ja. Això. O sigui, tu vés i fes el que vulguis, també, evidentment, però no diguis que després d'hores soy DJ. Va, home,
1: Té inclús un cartell, eh? Un cartell, el seu...
0: Sí, molt millor que els de Flash.
1: Home, per suposat.
0: Bueno, va, escolta, deixem de banda el mal rotllo, tampoc és plan, no? Aquí,
1: ai, Pedroche, Pedroche.
0: És com el que ve, després d'hores soy cantante, saps? És broma.
1: La majoria.
0: Després d'hores en les Canàries soy canario, saps?
1: Ai, Déu meu.
0: Ni borratxo. Ui,

0: Poquita gente como en La Graciosa, ¿eh? Es al Quevedo, a Melvis Crespo, ella, UA. A Flash FM, som al Flash Matí d'aquest dijous, d'aquest 24 de setembre. Molt bon dia! Això continua, ja sabeu, Imparables de 6 a 11, com cada dia. Ara mateix un quart de nou. Recordeu que dissabte estarem a Artesa de Segre, Miquel González estarà punxant allà, a Vallfogona de Balaguer, allà estarà en Jaume Riu, i a Vilassana, al Manchado, i que us parla l'Ortega. Tot això serà la nit de dissabte, eh? En la graciosa la vida massa. Això continua, bon dia, va!
1: Si escoltes el Flash Matí, no et prometem un dia fàcil, però sí un inici brutal.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
2: Mm-hmm.
1: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
2: I des de 16.400 euros.
1: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
3: Citroën.
1: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
4: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
5: Els dies 3 i 4 d'octubre torna Benvinguts a Pagès. Visita granges, horts i obradors d'arreu de Catalunya per conèixer i comprar de forma directa aliments locals. Reserva ara a benvingutsapagès.cat. T'esperem. El primer cap de setmana d'octubre serà una festa. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
7: Doncs tant com vulgui bussejar.
6: Genial. I quant d'oxigen queda?
7: El que vulgui, també.
6: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
7: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
6: I quants de cetacis?
7: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
8: En pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros pot de 80 milions. Milionari forever.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
11: Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat?
12: Oh. Apunta aquest nom. New Way BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de New Way passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de New Way pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a newwaybcn.com.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
13: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
14: Bon dia. Doncs des d'ara destaquem trànsit dins a la carretera General U a l'Avinguda Saló amb dos sentits de la marxa. Això és tot en el moment des del Centre Nacional de Trànsit.
15: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: La música que t'agrada sona a Flash. Flash FM.
16: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
17: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella.

0: amb amics o amb família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
0: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
2: La zona històrica d'Escaldes en Gordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes en Gordany.
3: Flash FM. Flash.
4: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.
3: Flash.
4: Flash. Flash Matí.

0: Aquest és d'una banda el Rauw Alejandro, que ara també forma part de la banda sonora del Grand Theft Auto 6. Poca broma amb això, eh?
1: Sí, sí.
0: No amb aquesta cançó, evidentment, sinó amb una altra que ha fet així de reggaeton duro, duro. En aquest cas, però, el trobem aquí amb Bizarrap, amb el seu Baby Hello. Bon dia a tothom.
1: Molt bon dia. Què tal, Héctor Ortega?
0: Gemma Manzanetis, tot bé, no?
1: Tot fantàsticament.
0: Tot bé, no? De dijous,
1: sí, sí,
0: ja.
1: Sí, sí, sí. M'encanten els dijous, ja ho saps.
0: Carregat de ritme, com és habitual. Som al Flash Matí, 8:26. Sona Olvidar-nos de tot.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. Ahir a primera hora de la tarda es donava ja per extingit l'incendi de la Carola d'Ordino, segons va anunciar la ministra Conxita Marsol, que ahir va fer de portaveu del Consell de Ministres. El foc es va tancar sense danys personals ni afectacions al bosc, tot i que encara surt una mica de fum d'alguns punts del complex. Dels 7 blocs, els 6 i el 7 no han resultat afectats i el 5 només presenta danys parcials, mentre que els edificis de la part superior han patit les conseqüències més importants. Un cop finalitzada aquesta extinció, els treballs se centren ara en valorar els desperfectes i determinar les causes de l'incendi. Més temes. El govern i els comuns impulsaran un programa d'incentius per afavorir que els propietaris privats construeixin o rehabilitin habitatges destinats al lloguer a preu assequible. L'executiu subvencionarà el 10% del cost dels projectes i ha negociat amb els bancs un finançament preferent a Euríbor més del 0%. Els comuns, per la seva banda, renunciaran a cobrar taxes i impostos vinculats a la construcció, així com altres figures relacionades amb els rendiments immobiliaris o la propietat. A més, aquests projectes podran continuar tramitant-se encara que hi hagi una suspensió de llicències urbanístiques. Fer referència al programa E-Engega 2026 va tancar ahir dimecres la convocatòria d'ajuts després d'esgotar la partida disponible. S'han presentat un total de 180 sol·licituds que han permès comprometre íntegrament els 500.000 euros previstos per al programa. En successos, el treballador de 39 anys ferit a l'accident laboral d'ahir a la carretera de Montau, Pecanillo, va ser traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona pels serveis d'emergència d'Andorra. L'accident es va produir durant les tasques de càrrega i descàrrega de peces de ferro en una obra quan part del material li hauria caigut al damunt. L'home va patir afectacions al rostre. I en cultura, la temporada de teatre d'Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria tornarà el dia 8 d'octubre i fins al 6 de gener amb 9 propostes repartides entre el Teatre Comunal de la Capital i els auditoris Claró i Rocafort del Centre Cultural Lauradià, reoberts aquest estiu després de l'incendi del novembre del 2022. La programació inclou noms com Roger Coma, Maria Molina, Danfis Balduz, Joan Pera, Jordi Buixaderes i Ramon Madaula, a més de Mariona Esplugues i l'andorrana Aina Sánchez. El cicle tornarà a incloure els Pastorets. Les entrades es posaran a la venda a partir del 29 de setembre, amb preus que oscil·len entre els 10 i 24 euros.
2: Amb la teva empresa, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix la cartera més àmplia d'assegurances PIME per petits i mitjans empresaris.
3: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't al 890 300.

Lena Rose, aquesta artista que col·laborant amb el Manuel Turizo han creat aquest temazo que és un dels cracks d'aquesta setmana, Flash FM. La setmana és el títol, l'escolteu de nou en aquest Flash matí d'avui dijous, 24 de setembre, a través de la que manda, a través de Flash FM. Som al Flash matí, passant 5 minuts a 2 de nou, bon dia!

0: Sal de tu balcón, sal de tu colchón, surt del llit ja d'una vegada, punyetero, que t'has adormit avui, eh? Algú fa tard o no?
1: Segurament moltes persones.
0: Algú sí, algú sí. Però va, digues que és culpa del flash mati, si vols, ja està. Nosaltres bueno. Assumim la responsabilitat.
1: Vinga, vale, em sembla bé.
0: Clan, des de França, Café con Ron.
2: Condis, sempre a prop teu, patrocina el temps.
0: Passa per caixa, Jan Ponsa, bon dia, tio.
3: Hola, bon dia, Marc. Ai, o sigui, hola a tothom, perdó.
1: Què dius?
3: No. L'absus increïble, perdó.
0: Sí, però totalment increïble.
3: Estava llegint un WhatsApp, perdó.
1: Horrible. Doncs centra't.
0: Salutacions al Marc.
1: Centra't.
3: Oh, perdó.
0: Jan, aviam, repassem el temps de cara a aquest dijous.
3: Com esteu? Doncs mira, comencem el dia doncs, com els últims dies, amb bastant sol, estabilitat meteorològica, i avui doncs, ens acompanyarà aquest sol tant al matí com a la tarda. Segon dia de tardor, però amb temperatures al migdia d'estiu, eh? Tornarem a superar els 30 graus a les comarques interiors, 33 graus a l'interior de les comarques de Girona, a punts del Pla de Lleida, i també 28-29 graus al litoral, per tant, temperatures força altes, amb un temps força tranquil que també s'allargarà el que queda de setmana.
0: Molt bé, o sigui, el cap de setmana també serà molt xil,
3: sí,
0: no?
3: Sí, i tant, podrem anar a la platja i tot.
0: La platja, bueno, festes bueno, majors, eh? Més que sí, platja, ara sí, sí. És cap de setmana. Ja. De festes flash i festes majors.
3: Hi ha moltes, no, aquest cap de setmana?
0: Sí, senyor, d'aquí una estona la repassarem. Abans hem de repassar-ne unes quantes de temperatures, eh?
3: Doncs mira, mateix, a Guardiola del Berguedà tenim 7 graus i mig, a Amposta 19 graus, a Vallirona 17, i acabem a Tremp, la capital del Pallars Jussà, amb 13 graus i mig.
0: Molt bé, Jan.
2: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis. Cada compra suma amb el teu xec trimestral.
0: Ara que ho deies, doncs mira, aquesta setmana, aquest dissabte, estem a Vilassana, amb el Manchado i qui us parla, l'Ortega, Artesa de Segre, el Miquel González, Vallfogona de Balaguer, Jaume Riu i Sant Cebrià de Vallalta, el Sergi Domena. Vull dir que poca
1: Ostres,
0: broma,
1: Déu-n'hi-do, és molt fort, això.
0: Tot això serà dissabte. Quatre festes Flash FM simultànies. Ara Bad Bunny, per aixecar el país. Vinga. Si

0: Aquest és el DCS amb el Juan Magán, l'any 2012. Así, así, Angelitos sin alas. Ai, aquesta cançó. Quantes vegades l'havíem cantat a la discoteca, eh?
1: Totalment, quins records,
0: eh? Tantíssimes, tantíssimes vegades.
1: Total.
0: Aviam, som al Flash Matí, 3 quarts i un minut de 9 ara mateix d'aquest dijous. Sabeu que els dijous sempre tenim cosetes interessants sí. per vosaltres a aquesta hora del matí.
1: Sí, sí.
0: Us hem de presentar una web de viatges amb, la, amb el millor preu garantit, que es diu buscouncxollo.com. Perquè tu busques xollos?
1: Home, jo sempre busco xollos.
0: Doncs aquí tens un munt de xollos.
1: Vinga.
0: Un munt de destins nacionals, també internacionals. Si vols anar al costat de casa, com si vols anar molt lluny, tot és vàlid a buscouncxollo.com, eh? Amb el preu més baix en qualsevol moment de l'any a buscouncxollo.com. Fàcil, intuïtiu. Moltíssimes opinions també perquè sàpigues en tot moment, moment si t'interessa. I xollos per tots els gustos. És l'aplicació i la web de viatges i vacances que ja té més de 3 milions de descàrregues, eh?
1: Mira, avui ens centrem en la tornada a l'escola, a la feina, als horaris. Setembre arriba com un cop de realitat, eh? Però tornar a la normalitat no vol dir deixar passar, deixar de fer plans per
0: Exacte.
1: Viatjar, etc. És el moment perfecte per buscar una escapada, passar un parell de nits fora, tenir alguna cosa marcada al calendari que faci una mica més fàcil la tornada, i buscouncxollo.com t'ho posa molt fàcil. I trobaràs plans que no fallen mai, com per exemple una escapada a Port Aventura o hotels amb activitats per la Castanyada i Halloween.
0: Bueno, o si necessites exactament el contrari, silenci, descans i desconnexió, també tenen escapades amb spa perfectes per fer aquell break que tant ve de gust després de l'estiu. I a més, al setembre baixen els preus i a buscouncxollo.com hi ha opcions per escapar-te des de 25 euros, eh?
1: Ah, només?
0: Amb menys gent, més tranquil·litat.
1: Sí.
0: I el millor preu a la seva web o app.
2: I fins aquí l'espai de buscouncxollo.com al Flash Matí. Recorda que hi trobaràs escapades i viatges per tots els gustos, opinions d'altres viatgers i preus molt baixos amb el millor preu garantit. Busca el destí, fes la maleta i comença a escapar-te. Buscouncxollo.com, l'app de viatges i vacances amb més de 3 milions de descàrregues.
0: Arriba Quevedo al Golpito.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: 5, 6, 7, 8, valorado.
2: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
1: en España.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Amb l'arribada de la tardor arriben els grans descomptes a Conforama, com el seu 20% de descompte extra en sofàs, matalassos i mobles. Només del 25 de setembre a l'1 d'octubre. Conforama.
4: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
5: Brou presenta De Colors, una cançó per recordar-nos que la vida no està

0: espectaculós, amb el suport del Departament de Cultura.
1: Un amic? Doncs un amic és simplement això, algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
2: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
3: Compartir, descobrir, viatjar, riure. 130 milions.
4: Amics,
3: llocs, moments,
4: somnis.
3: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
5: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
6: Pots tenir una gran estratègia, però són les persones les que la fan realitat. Arriba a la jornada empresa, créixer fent créixer. Amb Xavier Marcet, expert en estratègia i management humanista, i Cristian Fernández, director de persones d'Andorra Telecom. Dijous 8 d'octubre a les 10 hores a l'Art Hotel. Reserva la teva plaça a andorratelecom.com. Andorra Telecom.
7: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
8: 3w.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
7: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
8: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. 3w.diamundialdelturisme.ad.
9: Les millors braves d'Andorra?
10: No vagis al Barra Mars.
9: Un bon bacallà al Pil-Pil.
10: No el demanis al Barra Mars.
9: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
10: Oblida tant del Barra Mars.
9: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
10: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
9: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
11: Flash FM.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash Matí.
12: This world wide to infinity. You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: així. Fireball. Clar, el Pitbull i John Ryan. Fireball a Flash FM, el Flash Matí, eh? Aixecant el país a cop de ritme, com sempre. Gràcies per triar-nos, va.
1: Home.
2: Fireball.
3: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
4: Bon dia, són les 9. Aquest dimecres la Mari Carmen, una veïna de 87 anys a Madrid, ha estat desnonada després que una empresa va adquirir-ne el pis on porta més de 70 anys i li va pujar el lloguer de 500 a 1.650 euros. Davant d'aquesta situació, Pedro Sánchez ha demanat a la resta de partits polítics que uneixin els seus vots per aprovar el Reial Decret d'Habitatge, que serviria per prorrogar el contracte de lloguer i suspendre els desnonaments. I Pedro Sánchez torna a ser notícia aquest cop pel seu discurs a l'Assemblea de les Nacions Unides, en què ha defensat reforçar la cooperació internacional. A més, en la seva intervenció ha al·legat contra l'extrema dreta i les seves polítiques contra les quals diu no callarà. Sense citar en cap moment el president nord-americà, tot el seu discurs ha estat ple de crítiques a actuacions de Donald Trump i altres governs reaccionaris. I a Cabrera d'Anoia, els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home de 77 anys que en feia dos que estava mort a casa seva. Al domicili encara hi vivien la seva dona i la seva filla. Totes dues convivien amb les restes de l'home i no havien sortit de casa des de la pandèmia. És un cas que ha destapat el diari El País, que explica que la policia va anar al pis familiar perquè els veïns van denunciar que feia mesos que no veien sortir ningú. Els esports. Victòria del Barça en el seu debut a la Champions. Les blaugranes han guanyat per 5-2 contra el París Futbol Club. I avui Xavi Hernández s'estrenarà com a seleccionador dels Països Baixos després de més de 2 anys lluny de les banquetes. A la Terrassa té l'encàrrec de portar els neerlandesos al Mundial del 2030.
3: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
5: Flash.
3: Flash FM.
2: La que manda.

0: doa, yo patito a... Ana Mena, Lola Índigo, al Flash Matí d'aquest dijous. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Patito, patito cuac, patito a... és el número 1 de la setmana per tercera setmana consecutiva. I dependrà de vosaltres que repeteixi o no, si voteu... a flashfm.cat, a l'apartat del calibre 45. Ana Mena i Lola Índigo.
1: Molt bé.
0: Les 9 i 5 minuts, el dia va començant, el dia va...
1: Xinutxano.
0: Doncs, sí, exacte, ja va arrencant tot plegat,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, ja toca.
0: I si necessiteu algú que us espavili, doncs som aquella persona, aquella cosa, eh?
1: Aquí estem.
0: Intangible.
1: Sempre.
0: El Flash Matí, fins les 11 amb vosaltres.

0: diu el tonto. És la Mimi, de nou, en aquest cas, però amb el Quevedo. Lola Índigo a Flash FM. Va. Dijous, 24 de setembre, 9 i 11 minuts. Gemma Manzanero, hem de parlar...
1: Digue'm,
0: un xaval.
1: Sí, del senyor Sang.
0: Del Sang.
2: Open Gangnam Style.
1: Yeah.
0: No és el... Per què posem el Gangnam Style?
1: No és el que canta Gangnam Style,
0: no, no,
1: vale?
0: No.
1: És un noi que s'ha fet molt viral perquè a les seves xarxes socials ha penjat un vídeo cantant Gangnam Style, però en espanyol. L'ha traduït.
0: L'ha traduït ell, eh?
1: L'ha traduït, o sigui, ell mateix.
0: De fet, ell diu al perfil... Mira,
3: esto sería Gangnam Style si lo hubieran escrito en español.
1: Exacte.
0: Després diu, és el vídeo més original que he hecho en mi vida, o algo així.
1: Sí, sí.
0: Ara sabreu com sona el Gangnam Style en castellà. Mira, mira, mira. Alloro, eh?
4: De día va tranquila, siempre sabe disfrutar.
0: Vale.
4: Con su taza de café, nadie la puede igualar.
1: Cuando
4: cae la noche, ella empieza a despertar. Tiene un lado diferente que te va a enamorar.
0: Muy bien.
4: Yo soy ese hombre que de día va tranquilo, pero cambia por la noche.
1: Ay.
4: Si me ponen un café, me lo tomo de un golpe.
0: No sabía que paraba la show.
4: Cuando cae la noche,
1: yo
4: ya no hay nadie que me controle. Soy ese hombre.
0: A ver, a la turnada, va.
4: Ay, qué bonita, ay, qué preciosa.
0: Ay, qué preciosa.
4: Si eres tú,
0: eres tú.
4: Simplemente tú.
0: Solamente tú.
4: Ay, qué bonita, ay, qué preciosa. Si eres tú,
0: eres tú. Solamente tú.
4: Dime hasta qué nivel llegaremos.
0: ¿Y ahora qué es lo que dio? ¿Qué es lo que dio?
1: ¿Qué?
4: Hermano, estilo de Gangnam.
0: Hermano.
4: Estilo de Gangnam.
0: Hermano, estilo de
2: Gangnam.
0: Vale, vale.
1: Perquè Opa, Opa en deu ser hermano en coreà.
0: Pues no tinc ni idea, però
1: Opa,
0: potser sí.
1: Opa, Gangnam Style, hermano.
0: Hermano, estilo de Gangnam. Vale, vale. Doncs mira, parla d'una tia, li va tirant la canya a una tia i diu que si veu cafè es posa molt nerviós, eh? La cançó original.
1: Ah, vale, vale, vale, vale.
0: O sigui, la traducció.
1: Sí, sí, sí, és que no l'he entesa gaire.
0: Molt bé, Gemma, gràcies.
1: De res. És que no parla gaire bé aquest noi.
0: Bueno, fa el que pot, no sé.
1: Sí, sí.
0: Va, sona la Tini, a Flash FM.

Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM. El dia 3 d'octubre, a la festa del Roser de Martorell, Flash FM muntarem un bon merder.

0: portar-nos bé, o no?
1: No us perdeu aquest parquineu radiofònic. Els 20 primers en arribar tenen premi assegurat.
2: Tranqui, jo perreo.
1: Doncs sí, perquè després del Flash Urban, Sergi Domena, Miquel González i Tomàs Poal portaran la festa Flash FM oberta a tothom. De 2 a 5 de la matinada, al pàrquing del Vapor, viu la festa del Roser de Martorell amb Flash FM.
3: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
4: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
5: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
6: Bon dia. Doncs a les d'ara destaquem trànsit dins a la carretera Generalú a l'Avinguda Saló amb dos sentits de la marxa. Això és tot en el moment des del Centre Nacional de Trànsit.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
1: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder.
8: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
9: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
10: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
9: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't el gratuïtament a bondia.ad. It's a

0: autèntic, amb personalitat.
1: Original.
0: Inimitable. Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas.
1: De dir el que dius.
0: Tens criteri i passes d'imitacions.
2: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
0: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM. Flash, flash,
3: flash. La que manda.
0: Flash. Flash matí.

0: Es diu Moving to the Sun, la cançó d'Ugel, aquest francès, que s'ho passa bé, el tio, s'ho passa bé, ja el veus, allà disfrutant quan punxa. En aquest cas, amb aquesta cançó, que es diu així, Moving to the Sun, amb Ultra NAT. Avui de nou a Flash FM, Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: És dijous avui, eh? Sí. Per si no ho sabíeu, dijous 24 de setembre.
1: Déu-n'hi-do.
0: Anem a ubicar una miqueta aquí al personal, aquells i aquelles que ja esteu a la carretera i esteu fent quilòmetres a punta pala, eh?
1: Quin setembre, no se t'està passant l'entot?
0: Mira, se m'estava passant molt ràpid fins que de cop ha agafat una càmera lenta increïble, no sé per què, eh?
1: A partir del 20, així, sí, està costant.
0: Jo per mi és com que ja teníem aquí l'octubre i penso, no, però aquest cap de setmana encara no, dilluns,
1: exacte.
0: Tampoc, i
1: queda.
0: De passar, diu, sí, acaba de passar. Sí. Bueno, cosetes de la vida, tu, jo sé com va això.
1: Poc a poc.
0: Subjectiu, no? Però bueno, en tot cas, el matí d'avui serà espectacular si no deixeu d'escoltar Flash FM, va.
1: I tant.
0: Sona Batial, amb el Xenxo, això és Xoque.

0: A jubilamostucoche.com comprem tot tipus de cotxes, fins i tot vells, clàssics o avariats. Taxació i pagament ràpid sense mal de caps. Jubilamostucoche.com patrocina aquest espai.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. Ahir a primera hora de la tarda es donava ja per extingit l'incendi de la Carola d'Ordino, segons va anunciar la ministra Conxita Marsol, que ahir va fer de portaveu del Consell de Ministres. El foc es va tancar sense danys personals ni afectacions al bosc, tot i que encara surt una mica de fum d'alguns punts del complex. Dels 7 blocs, el 6 i el 7 no han resultat afectats i el 5 només presenta danys parcials, mentre que els edificis de la part superior han patit les conseqüències més importants. Un cop finalitzada aquesta extinció, els treballs se centren ara en valorar els desperfectes i determinar les causes de l'incendi. Més temes. El govern i els comuns impulsaran un programa d'incentius per afavorir que els propietaris privats construeixin o rehabilitin habitatges destinats al lloguer a preu assequible. L'executiu subvencionarà el 10% del cost dels projectes i ha negociat amb els bancs un finançament preferent a Euríbor més del 0%. Els comuns, per la seva banda, renunciaran a cobrar taxes i impostos vinculats a la construcció, així com altres figures relacionades amb els rendiments immobiliaris o la propietat. A més, aquests projectes podran continuar tramitant-se encara que hi hagi una suspensió de llicències urbanístiques. Fer referència al programa E-Engega 2026. Va tancar ahir dimecres la convocatòria d'ajuts després d'esgotar la partida disponible. S'han presentat un total de 180 sol·licituds que han permès comprometre íntegrament els 500.000 euros previstos per al programa. En successos, el treballador de 39 anys ferit a l'accident laboral d'ahir a la carretera de Montau, Pecanillo, va ser traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona pels serveis d'emergència d'Andorra. L'accident es va produir durant les tasques de càrrega i descàrrega de peces de ferro en una obra, quan part del material li hauria caigut al damunt. L'home va patir afectacions al rostre. I en cultura, la temporada de teatre d'Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria tornarà el dia 8 d'octubre i fins al 6 de gener, amb 9 propostes repartides entre el Teatre Comunal de la Capital i els auditoris Claró i Rocafort del Centre Cultural Lauradià, reoberts aquest estiu després de l'incendi del novembre del 2022. La programació inclou noms com Roger Coma, Maria Molina, Danfis Balduz, Joan Pera, Jordi Buixaderes i Ramon Madaula, a més de Mariona Esplugues i l'andorrana Aina Sánchez. El cicle tornarà a incloure els Pastorets. Les entrades es posaran a la venda a partir del 29 de setembre, amb preus que oscil·len entre els 10 i 24 euros.
3: Amb la teva llar, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances protegeix de manera global el teu habitatge.
4: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't a www.eguiofinancera.com.

0: Es diu Que Pecao, és la col·laboració entre el Manuel Turizo i el Capo. Jo soy tu Capo, baby, una d'aquestes elegants. Exquisites, aquesta cançó. Jo soy tu Capo, baby. Que Pecao a Flash FM un cop més. Avui dijous 24 de setembre.
1: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash. Flash FM.
0: Veiem que quan t'has llevat ja havíem començat el programa, segur, des de les 6 i us acompanyarem fins les 11 del matí.

0: go, no sé què diu. Dai, dai, això segur, eh? La resta ja no l'acabo de pillar. La Shakira, amb Burna Boy, la del Mundial. Bon dia, Gemma de Manzanero. De Manzanero.
1: Entre Gemma de Manzanero i Gemma de Way... Héctor Desperta.
0: Gemma de Manzanero. És com un títol nobiliari.
1: Bon dia, Héctor de Ortega.
0: De la família dels Manzanero de Manzanero.
1: Ostres, tu, ja prou.
0: Sí o no? Va, 2:15 de 10 ara mateix. Som al flash matí d'aquest dijous. La Shakira va fotre una mirada l'altre dia de cul a un dels seus... de l'equip tela, eh?
1: És que amb el que els paguen, si no fan bé la seva feina, doncs es sentia malament.
0: Si les mirades matassin, aquell tio, aquella persona estaria allà a l'altre barri, eh?
1: Vés a saber la represàlia que li va caure després
0: ja,
1: aquell home,
0: quina bronca.
1: Dona,
0: quina bronca.
1: Com la bronca que et fotrem a tu, Jan.
0: Jan Ponsa.
2: I què tal? Bon dia, Héctor.
0: Per què li hem de fotre bronca al Jan,
1: no, sí,
0: avui?
1: Per fer alguna
2: cosa,
1: no?
2: Ah, Jometa, com estàs?
1: Molt bé.
0: Jan, el temps, què? Doncs és el tema important de la teva conversa avui, eh?
2: Déu-n'hi-do, home, sí, avui tenim molta feina, perquè si traieu el cap per la finestra probablement no veureu ni un núvol. I és que aquesta serà la tònica meteorològica d'avui, també dels propers dies. Calma absoluta, sol tant al matí com a la tarda, i temperatures al migdia que recorden més aviat a l'estiu que no pas el segon dia de tardor.
0: Ja.
2: Temperatures màximes de més de 30 graus a l'interior, 33 a l'interior de les comarques de Girona i el Pla de Lleida, 28 i 29 graus a bona part del litoral, per tant, temperatures molt suaus, podeu anar...
0: A la platja, quasi podria anar.
2: Sí, sí,
1: sempre vols anar a la platja,
0: ja, tio, però ja toca començar a anar pels bolets, no? Ara he vist i llegit que el tema dels bolets també està fotut ara
1: mateix. Està malament.
2: És que amb aquesta calor que ha fet, no...
1: No surten.
2: Aviam si plau una mica i es retrassa la temporada i podem anar a fer una boletada. Hem d'anar a fer una boletada, eh?
0: Boletada flash.
2: Boletada flash.
0: Alloro, eh? Estaria guapo, això, eh?
1: Uns rovellons.
0: Bueno, va, repassem temperatures d'ara mateix.
2: Mira, el mateix, al Perelló, al Baix Ebre, 20 graus, a Contínegros, a Osona, 17 graus, a l'Illa de Bud, al Montsià, 21 graus, i a Das de la Cerdanya, 6 graus, inversió tèrmica.
0: Molt bé, Jan, moltes gràcies. Fins demà, tio.
2: Vinga, fins demà, cuideu-vos.
0: Adéu, adéu. Hem de parlar d'una cosa que està a punt d'arribar. Bon apunt.
1: Ah, sí?
0: Ah, mira, no sé quina és la seva data, ara que ho penso.
1: No ho posa.
0: Però us agradarà el que us vinc a explicar. Arriba al Palau Sant Jordi de Barcelona...
1: Què arriba?
0: Symphony, que no Symphony, és Symphony.
1: Què és això?
0: Symphony. Els grans himnes. Davichi, de David Guetta, de Daft Punk, de la Swedish House Mafia o Calvin Harris, amb una orquestra en directe.
1: Ostres, quina passada.
0: Orquestra en directe. Amb DJs, vocalistes i un espectacle visual brutal. Symphony, Generation of Dance Music. Entrades a symphonytickets.com.
1: Vale, molt bé.
0: symphonytickets.com. Flash FM, som l'emissora col·laboradora.
1: Temazos, eh?
0: Deu ser guapo, eh?
1: Sí, la veritat.
0: Deu ser molt top, ja ens informarem del dia en concret.
1: Sí, mola.
0: Que aquests estaran al Palau Sant Jordi. A veure, va, camí a 3:15 d'aquest dijous, sona Justin Quiles amb el Chimbala, Zion i Lennox. Loco! Loco!

0: Es diu de lejitos, però en aquest cas és la remescla, eh? El tema original és del Jay Wheeler. I va aparèixer el seu col·lega, l'Omar Kurz, l'OC, des de Puerto Rico, i li va fer aquesta nova versió. De lejitos, el remix, l'escolteu a Flash FM. Som l'emissora del ritme, evidentment, i el Flash Matí doncs, us acompanya fins les 11. Ja ho sabeu, això també, no?
1: Flash Matí, la banda sonora oficial per sortir del llit amb una mica de dignitat.
2: Que, evidentment, això no era.
1: Oh, no?
0: El tema de la dignitat ho deixem una miqueta de banda, perquè jo crec que això ja es va perdre fa temps, eh? No passa res, nosaltres també, eh? Va, això continua a 10 minuts de les 10 del matí, ara amb el Farruko. Ja pa què? Ja pa què,

0: això només passa al Flaix Matí.
1: Com li dieu al vostre cotxe, de manera carinyosa?
2: Jo al meu cotxe li dic Golfito Putón. I el de Putón és perquè és vermell.
1: No!
2: Però no parlo més.
3: Sí.
2: Ja, no, que passeu molt bon dia.
4: Pues jo tinc un 206 i li dic La Pelotilla, tu.
3: La Pelotilla.
1: Molt bé.
4: Apa, bon dia.
5: Bon dia, Flaixeros.
1: Oli.
3: Què passa, tio?
5: Jo tinc un Renault Megane 2006, La Bitxota Culona.
3: La Bitxota Culona.
5: Perquè tens... el parachoc, tens un culito.
3: Però què dius, tio?
1: Aquest tio és boníssim.
0: Flaix Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
6: Es que per tu he perdut el nord.
7: Kelly Isaia ha perdut el nord, però ha trobat una bona cançó. He perdut el nord, del seu àlbum Odaro.
6: Es que per tu he perdut el nord. Es que per tu he perdut.
7: Kelly Isaia, He perdut el nord, amb el suport del Departament de Cultura.
8: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
9: Del divendres 25 de setembre al diumenge 4 d'octubre, Martorell viurà la festassa de l'any, la Festa del Roser. Música, teatre i molta tradició amb espais de tast. Degustació i coneixement del vi a Martorell amb la 15a edició del Vimar, amb actuacions de Siderland, 80 principales, Le Coq, Sergi López i la recuperació de l'espai Caves Puigmunt. A més, el dissabte 3 d'octubre, al pàrquing del Vapor de Martorell, nova edició de la Festa Flaix FM amb Miquel González, Tomàs Poal i Sergi Domena. La Festa del Roser amb més ritme, gust de Baix Llobregat Nord.
0: Andorra. Flaix FM 93.8.
7: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
10: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
7: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
11: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
12: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
13: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
14: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
13: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
9: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flaix. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flaix Andorra. Et volem conèixer.
0: Flaix! Flaix Matí.

0: Aquesta és nova, eh? Aquesta cançó us l'hem presentada fa molt poc aquí a Flash FM. És un productor català que es fa dir A-I-E-M. El tema es diu Te vi perreando, perreando, amb el Flash Matí de Flash FM. Bravo! És dijous, molt bon dia!
1: Pots despertar-te així i anar tot el dia a dormir?
2: O pots despertar-te amb el Flash Matí? Cada dia de 6 a 11, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
3: Bon dia, Flash!
4: Bon dia, Gemma! Bon dia, Héctor! Bon dia! Tothom amunt!
5: Al Flash Matí et donem més energia que un cafè amb benzina.
6: Escolta Flash Matí cada dia de 6 a 11 a Flash FM.
7: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
8: Bon dia, són les 10. Aquest dimecres la Mari Carmen, una veïna de 87 anys a Madrid, ha estat desnonada després que una empresa va adquirir-ne el pis on portava més de 70 anys i li va pujar el lloguer de 500 a 1.600 euros mensuals. Davant d'aquesta situació, Pedro Sánchez ha demanat a la resta de partits polítics que uneixin els seus vots per aprovar el Reial Decret d'Habitatge que serviria per prorrogar els contractes de lloguer i suspendre els desnonaments. I Pedro Sánchez torna a ser notícia aquest cop pel seu discurs a l'Assemblea de les Nacions Unides en què ha defensat reforçar a la cooperació internacional. A més, en la seva intervenció ha al·legat contra l'extrema dreta i les seves polítiques, contra les quals diu no callarà. Sense citar en cap moment el president nord-americà, tot el seu discurs ha estat ple de crítiques a actuacions de Donald Trump i altres governs reaccionaris. I a Cabrera d'Anoia, els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home de 77 anys que en feia dos que estava mort a casa seva. Al domicili encara hi vivien la seva dona i la seva filla. Totes dues convivien amb les restes de l'home i no havien sortit de casa des de la pandèmia. És un cas que ha destapat el diari El País, que explica que la policia va anar al pis familiar perquè els veïns van denunciar que feia mesos que no veien sortir ningú. Els esports. Victòria del Barça en el seu debut a la Champions. Les blaugranes han guanyat per 5-2 contra el París Futbol Club. I avui Xavi Hernández s'estrenarà com a seleccionador dels Països Baixos després de més de 2 anys lluny de les banquetes. A la Terrassa té l'encàrrec de portar els neerlandesos al Mundial del 2030.
7: Sona el Mega Crack. Flash FM.
1: La que manda.

0: saca nadie.
1: Que no lo saca nadie, tú. És el Luchito, Lucho RK. És el mega crack aquesta setmana a Flash FM. Això es diu Aire. Bon dia a tothom. Gemma Manzanero, què tal?
2: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
1: Ben, tienes sin aire, una cançó curteta però intensa i s'enganxa, eh? Oh.
2: Sí, com una mala cosa, m'encanta.
1: Moltíssim, les 10 i 4 minuts ara mateix d'aquest dijous. A veure, va, comencem aquesta cinquena hora del Flash Matí.
2: Sí.
1: Amb una mica d'actualitat.
2: Doncs mira, parlem de la ruleta de la suerte, aquell programa on el públic canta
1: a por el bote, què li passa a la ruleta?
2: No li passa res a la ruleta, sinó a l'hostessa que hi ha al costat de la pantalla, que és la que gira les lletres.
1: Sí.
2: Saps, la típica que no fa res, només gira les lletres.
1: Sí.
2: Doncs estarà de baixa per maternitat.
1: Vale.
2: Molt bé, i qui la substituirà?
1: Qui?
2: Doncs, ui, perdó.
1: Vinga, Gemma, no moris.
2: Doncs el Brian.
1: Qui és el Brian? Brian,
2: ho diem perquè és nascut a Castelldefels. És un català de pura cepa. Viu a Madrid, això sí, però ell va néixer a Castelldefels, d'acord? I doncs ella està molt content perquè diu que és una nova oportunitat, perquè també sempre estem acostumats a veure noies fent aquest tipus de rols. Sí o no?
1: Sí. És veritat,
2: I per tant, està guai que a partir d'ara doncs, hi hagi un noi en el seu lloc mentre aquesta noia doncs, dona llum.
1: És veritat, que sempre és com la figura, no?
2: Sí.
1: Que no t'ho planteixes mai, però que has acceptat i normalitzat que és una noia. No?
2: El tio està molt content, així que jo crec que ho farà molt bé.
1: Que guai.
2: De fet, sempre en la ruleta cada cop li donaven més protagonisme en aquesta figura, eh?
1: Sí, bueno, millor.
2: S'ho passen molt bé. S'ho passen molt bé allà.
1: Ai, el Brian de Castefa, que s'ho passarà bé allà a la ruleta de la suerte.
2: Sí, i tant.
1: Ja
2: veurem. Estarem atents.
1: Però quan torni la hostessa, que ara no sé com es diu, també heu de seguir mirant el programa. No
2: sigueu així. L'hostessa es diu Laura Moura.
1: Vale, doncs quan torni la Laura, seguiu mirant el programa.
2: Vinga.
1: Bueno, o no el mireu i poseu la ràdio.
2: Poseu Flash FM, sempre hi punto final.
1: A por el bote, deixa't estar a bote.
3: Flash Matí, el despertador més potent de Catalunya.
1: Va, nova hora en marxa, amb una miqueta de Remember. Quina.

des de l'Argentina i amb la Tini, Tini, Tini. L'original, bon dia. Som-hi, va. Muaca, 10 i 12 minuts d'aquest dijous 24 de setembre. Això continua i ho fem ara amb la Karol G, el Flash Matí, Judelín Russowski l'acompanyen. Aquest es diu Baby Wow. Baby Wow.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: La música electrònica que ha marcat una generació com mai l'has escoltada. El 21 d'octubre arriba al Palau Sant Jordi de Barcelona Symphony. Una explosió de música dance amb orquestra en directe, DJs, vocalistes i un espectacle visual immersiu. Reviu grans himnes de Vici, David Guetta, Daft Punk, Swedish House Mafia, Calvin Harris i molts més. Symphony, a Generation of Dance Music. Entrades a symphonytickets.com. Flash FM, emissora col·laboradora.
2: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
3: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
4: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
5: Del divendres 25 de setembre al diumenge 4 d'octubre, Martorell viurà la festassa de l'any, la Festa del Roser. Música, teatre i molta tradició amb espais de tast, degustació i coneixement del vi a Martorell amb la 15a edició del Vimat, amb actuacions de Siderland, 80 principales, Le Coq, Sergi López i la recuperació de l'espai Caves Puigmunt. A més, el dissabte 3 d'octubre, al pàrquing del Vapor de Martorell, nova edició de la Festa Flash FM amb Miquel González, Tomàs Poal i Sergi Domena. La Festa del Roser amb més ritme, gust de Baix Llobregat Nord.
0: Andorra, Flash FM 93.8.
6: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
7: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabank Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulta les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank, tens un banc.
8: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
9: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra

0: dormitoris, salons i mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles, la fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
1: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM. Flash FM. Flash Matí.

manera en què vam descobrir aquests dos artistes, aquest parell d'artistassos, Alello Orgaki, amb un estil propi que ells van batejar com a merenguetón, és el capaç merenguetón. A Flash FM, l'escolteu, bon dia, bon dijous, això continua, som el Flash Matí, el despertador més musical de tota la ràdio. Ara mateix, a les 10:23, pràcticament, sona Bizarrap i Daddy Yankee.

0: Aquí, déu-n'hi-do, eh? Estem a la tardor, ja fa un parell de dies que estem a la tardor, i no ho sembla, eh? No ho sembla. 24 de setembre, Gemma de Wey, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Escolteu, Flash FM, avui ja ens ha dit el Jean Ponsa que serà un dia molt normal, com aquests dies enrere,
1: doncs sí.
0: Que la cosa no té pinta que hagi de canviar, eh?
1: Està bé, un dia estable.
0: Ai, Déu meu, a veure si arriba ja la tardor. De veritat, eh? De veritat. Avui què? Què hem de destacar d'aquest 24 de setembre?
1: Aviam, un parell de coses que podem destacar és que avui és el Dia Internacional dels Goril·les.
0: Ah, de la Melody.
1: Com los goril·les. La Melody està molt crescudeta ja, eh?
0: Bueno, sí, evidentment.
1: I segueix cantant. Bueno, i una altra coseta és que un 24 de setembre del 1957, això
0: sí.
1: Li agradarà als culers,
0: sí.
1: Es va inaugurar el Camp Nou.
0: No fotis!
1: Sí, sí, sí,
0: quants
1: sí.
0: Anys fa el Camp Nou, llavors?
1: Doncs escolta, no em facis restar.
0: Ah, fes mates, va,
1: fes mates. Va, treu la calculadora. Ja estàs traient la calculadora. 2026 menys 1957, vinga.
0: 2026
1: menys 1957.
0: 69! 69! 6-7, quasi, 6-7.
1: Bueno, escolta, però ara tenim un nou estadi, eh? Vull dir, s'està construint. Així que...
0: 69, eh?
1: M'encanta aquest número, eh?
0: Vaja, i ho havies de dir aquest any, això, eh?
1: Has vist quina casualitat? No ho diem mai, però aquest any ha caigut.
0: Bueno, efemèrides d'aquest dia doncs, tan esplèndid, aquest 24 de setembre, eh?
1: Sí, en tinc més, però ja no són tan rellevants.
0: És igual, ja està bé.
1: Vale.
0: Que tinc aquí a Bad Bunny, que fa estona que espera per sonar.
1: Està impacient.
0: Va, una miqueta de passos prohibits. Baile inolvidable. Bon dia i bon dijous.
1: Bon dia!

Bye for, aquest és el Quevedo, acompanyat de l'Elvis Crespo. Ai, ai, ai, ai, ai. La Graciosa, una de les cançons de l'estiu i cançó que, evidentment, no fallarà aquest dissabte a Vila-sana. Sapigueu que els de Flash FM, en concret, l'Edgar Manchado del Calibre i servidor Héctor Ortega, us esperem al pavelló de Vila-sana aquest mateix dissabte 26, dins els actes de la Festa Major, eh? La nit de dissabte és de Flash FM. No hi falteu, a quarts de dues ens hi posarem, vale? Sonarà La Graciosa i tantes altres cançons. Som al Flash Matí. Va, això continua. Ojos Brujos.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Compartir, descobrir, viatjar, riure. 130 milions. Amics, llocs, moments, somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar per assegurar alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar per assegurar alarmes.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: I supem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acollim.
6: Fem barri i fem pinya.
7: I fem i no deixem de fer.
8: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
9: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya.
11: El govern de tothom.
12: Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat?
13: Oh. Apunta aquest nom. New Way BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de New Way passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de New Way pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a newwaybcn.com.

Foli canya, foli canya. Hosti, és que és impossible no cantar aquesta cançó, eh? Impossible. Es diu La Semana, és el Turizo acompanyant a Elena Rose. Llegó el fin de semana, diu. Bueno, allà... No queda gaire, és veritat que no queda gaire, però encara no, encara estem de dijous, eh? Tot i que hi ha més d'un que avui segurament tingui festeta, eh? I s'agafi el pont, ara, vinga. A gaudir de la vida, si podeu. Som al Flash Matí de Flash FM.

0: No volen perdre el temps aquí, la Emília i tota la seva colla. Aquesta cançó es diu No se ve, detrás del humo no se ve. Bon dia a tothom, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Armand Maravalle, què passa, tio?
2: Ei, què tal, bon dia, com esteu?
1: Bon dia,
0: què tal,
1: tio.
0: Què vol dir un perreo, HP o HD?
2: HD és una altra definició, HP és...
0: Iwepu. Quan diu la Karol G, lo pasamos Iwepu, això és el mateix, no?
2: Sí, senyor.
1: Ostres, no hi havia pensat, un perreo HP és un perreo Iwepu?
0: Iwepu.
1: Ah!
2: Però ells ho diuen com que és una cosa que mola, no? Una cosa ben hijuepú, ben ximba.
0: Molt bona, molt guai, molt guai. Vinga.
1: Sí que domines, de la llengua...
0: És l'argot, és l'argot.
1: Urbana.
2: Ara.
0: Què has dit, la lletra, què?
1: Urbana.
0: Ah, urbana, aviam, és romana, dic.
1: Què diuen? Estàs al·lucinant. Bueno. La romana.
0: Truco romano. El Flash Matí s'acaba, va. Fins demà a les 6 del matí.
1: Adéu, adéu.
3: Flash FM. Són les 11. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
1: Flash
3: FM.
4: La que manda.

0: Aviam si ens posarem alguns nerviosos i nervioses amb l'Anna Mena i la Lola Índigo i el seu gran hit d'aquest estiu, el Petit Toa Emoji de Cor. Sona a Flash FM per començar nova hora. La raó és ben simple, és el nostre número 1. Una setmana més, repetint el capdamunt de la nostra llista del calibre 45. I jo, Petit Toa. Molt bé, molt bé. Enhorabona, fantàstic. Enhorabona, noies. This is Flash FM. Va, que comencem un nou torn del poder del ritme. Què tal, família? Com esteu, flaixeros, flaixeres? L'Hèctor i la Gemma, que ja van desfilant, i em quedo jo amb vosaltres fins a les 4 de la tarda. Per cert, avui dia gros aquí a Barcelona. Avui no treballa ni el Tato. Nosaltres aquí a Flaix, sí, evidentment, però deixeu-me enviar-vos una felicitació a tota la penya de Barcelona, eh? Feliç diada de la Mercè, petonar-los per tothom, clar que sí.
1: Flaix, en directe, a Flaix FM, Armand Maravalle.
0: Ai, la Mercè, ai, Barcelona, la ciutat que m'ha vist que néixer i créixer, eh? La millor ciutat del món, sens dubte. Va, que ens mereixem una mica de ritme. Avui dijous anem amb el Quevedo i les Nueva Líria, amb aquesta que ja coneixes, es diu El Golpito.

Va, que ja heu sentit a la Shakira i ara també a les Loves. A un huele a verano aquí. Home, no, clar que huele a verano. Fa dos dies que hem entrat a la tardor només. A més, fot un solaco per tot el país d'aquests xulos. Fa caloreta, però tampoc massa. Ideal per sortir por ahí, per anar pels puestos. Ideal per estar solter barra soltera, aquests dies. Ojo, cuidado. 11:11 del dematí. Escoltes el poder del ritme. Se pasa rico soltera, la Shakira, eh? Va, que la deixem enrere ja, tot i que tornarem a Colòmbia d'aquí una estoneta. També amb el Bizarrap i la Young Miko. O el Shimza des de Sud-àfrica amb el Fire Fire, per cert. És un rotllo semblant a això. Una mica de Latin House. Com entra aquesta hora? Bé, no? Anem a escalfar l'ambient una mica, família. Anem a pujar revolucions amb això. És el DJ Gordo, amb aquesta bomba que es diu Loco Loco.

0: poder del ritme.
1: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major de...
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
3: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camp...

0: millorar la jornada.
1: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
0: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
2: La zona històrica d'Escaldes Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Miravet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes Engordany.
3: Ets autèntic, amb personalitat,
4: original,
3: inimitable.
4: Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas,
3: de dir el que dius.
4: Tens criteri i passes d'imitacions.
3: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
4: I quan balles,
3: ho fas al teu rotllo.
4: Per tot això i molt més, ets dels nostres.
3: Flash FM.
5: La que manda.

Aquí a Flash FM toquem una mica tots els pals del ritme, eh? Digue-li electrònica, digue-li Latin House, digue-li reggaeton, dembow, perreo, bachata, merengue, etcètera, etcètera, etcètera, etcètera. Un dels màxims exponents de la nostra fórmula aquests últims mesos, des de França, l'Ugel amb el Moving to the Sun. Sonant a Flash, apropant-nos a quarts de 12. És moment ara per una bachateta, va? Amb el Romeo Santos i el Prince Royce, ja preparats.

Ells són el Bobe i Omar Montes, deixant-nos perles com, per exemple, Se me pega i nota la Glock, ese culo vale un millón. Déu-n'hi-do, parlen d'aquesta noia que li queda molt bé el conjunt que porta. Es diu El Conjuntito, la van publicar fa un parell d'anys i és una d'aquestes xules que toca recuperar de tant en tant aquí a Flash FM. Vinga. D'aquí no res, Rau Alejandro i Chencho Corleone amb Bel Efecto, però primer passem per Galícia amb el Zetangana en col·laboració amb el Mora. Flash.

Són el Santa del Rau Alejandro i el Russian en directe a Flash FM, emetent des dels nostres estudis centrals al bell mig del Passeig de Gràcia de Barcelona. I direu, home, Armand, però si avui és festa a Barcelona, què feu treballant i tal, per allà, home, aneu por ahí. No, home, no, no, home, no. Que us anàvem a deixar penjats i penjades a tota la resta. Aquí treballem, aquí correm com un dia més, tu. No passa res, encara que sigui festa major. Vinga, bon ritme el del Rau per aquí. Ens apropem a les 12 i arribarem d'aquí 20 minutets amb una mica de Mike Towers i també la Noel AA. Però primer passem per les Canàries. És el ritme frenètic del Quevedo, que diu que no se'n va d'allà. Ni borratxo, tu.

Sí, la Anuel AA serà real, hasta la muerte, baby, amb el seu rotllo. Aquesta la va fer al costat del seu amic nord-americà, el raper Tekashi, el 6ix9ine. Ja fa 8 anys, 8 temporades d'aquest mala tremendo, d'aquestes que es posaven a l'hora punta a la discoteca i la penya es posava a barrejar absolutament fins al terra, tu, hasta abajo, hasta abajo. Apropant-nos a les 12, és moment de passar per Granada amb el Saiko i el seu gran hit, el Supernova. Supernova.

Ja passa, eh? Alguna gent sembla una mica addicta a lo tòxic. Això explica el Manuel Turizo amb aquesta cançó que es diu Por un pendejo no se llora. L'escoltes a Flash, camí de les 12 del migdia. D'aquest dijous tornarem al reggaeton amb el Bad Bunny i la Rosalía i també amb Baïssa i RVFV.

0: vida es un regalo, así que hoy salgo hasta tarde a janguear. Y no quiero que molesten.
1: Aquesta és una de les veus més prometedores de la nova escena urbana canària, agafant una mica el relleu del Quevedo, eh?
0: Porque me tienes sin aire, solo soy un pobre diablo en busca de tu mano para un solo baile.
1: És la veu del Lucho RK, per si no la coneixies. Després d'haver-li posat aquí a Flash ja fa uns mesos algunes col·laboracions amb el propi Quevedo i també amb Josef, la Pantera, etc. Aquesta elefant solitari es diu Aire, un dels èxits d'aquest estiu 2026, el mega crack de la setmana en aquesta santa emissora. This is Flash FM. I per això l'hem fet servir per començar nova hora aquí al Poder del Ritme. Què tal, flasheros, flasheres, com va? Escolta, és festiu a Barcelona, però aquí no ho notem perquè treballem igual. Eh? Estem al servei de tots vosaltres, posant-vos tot el ritme que us faci falta per superar amb èxit aquest dijous 24 de setembre.
2: A Flash FM, Armand Maravalle.
1: Aquest sóc jo. D'aquí no res, el de Lejitos Remix, també el nou tema del Mike Towers, però de moment, epa, carai. Quin crit lozuna per començar, eh? El Negrito Ojos Claros, al costat de la Karol G i el Mike Towers amb el Caramelo Remix.

Aquest és el Delejitos Remix. Jay Wheeler al costat d'Omar Kurtz per fer un dels temes més calents d'aquest estiu 2026 que ja comencem a deixar enrere, però que continua sonant igual de fort. Aquesta és una d'aquestes cançons que no poden faltar a qualsevol festa flash FM, que, per cert, aquest cap de setmana que ja se'ns ve a sobre, tindrem festes flash repartides bastant per tot el territori, sobretot cap a Ponent, cap a la terra ferma. La nit de dissabte serem, per exemple, a Vallfogona de Balaguer, festa flash amb el Jaume Riu. També Artesa de Segre, amb el Miquel González, o a Vilassana, amb el duet format per l'Edgar Manchado i el Héctor Ortega. Per tant, tres localitats de terra endins on vindrem a petar-ho fort aquest fin d'aquest dissabte, concretament. I, a més, al Maresme, també, Sant Cebrià de Vallalta, i serà el Sergi Domena. Tot això serà dissabte. De moment, aquí, avui, al Poder del Ritme, et proposo una novetat d'aquestes xules. La nova del Mike Towers ja sona per aquí. Es diu Carita Feliz.

0: Bombuit.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xusqui, aquí comença la teva aventura.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Sabem que necessites el teu espai per desfogar-te, per donar la teva opinió, per parlar de sexe o per fer el que et surti de la p***. Per això t'esperem de dilluns a divendres de 8 del vespre a 11 de la nit al Flash Urban. I si no pots esperar més, envia'ns ja un WhatsApp amb la teva història al 699-69-69-69. Ja ho saps, de 8 del vespre a 11 de la nit, Flash Urban, a Flash FM.

Quevedo. Mira com et saluden, tu. Des de la illa de la Graciosa, el Quevedo amb la inestimable col·laboració d'un mite de la música com és l'Elvis Crespo, el creador d'èxits com el Suavemente. Doncs aquí col·laborant amb el Pedrito. Sí, senyor. Molt bé, molt bé, molt bé. Ja el dia que tingui vacances, me'n vaig a la Graciosa i ho comprovem, això. Va, que ens apropem a quarts d'una. Escoltes Flash FM, anem amb la Tini i Ulises Bueno. Flash.

Un artista provinent de l'escena underground que l'any passat es va doctorar amb aquest disc Daisy, en el qual trobàvem la cançó doncs, que va ser un èxit. Malibu, sona a Flash FM el Rusowski, aquest artista que també destaca per les seves pintes, perquè sembla un guiri d'aquests sortits de Lloret de Mar, amb ulleres estrafolàries, amb el cabell tintat i amb unes samarretes i unes jaquetes que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Passant ja de quarts d'una del migdia d'aquest dijous festiu a Barcelona, seguim amb el nostre ritme i tirem cap a casa, va. És la Su, al costat del Sopa de Cabra i el Món DJ, la nova versió del Camins.

Nosaltres, molts de nosaltres, vam conèixer el Quevedo amb aquesta cançó, el remix del Cae a la Noche, fa 4 anyets ja, el feia al costat de Josef i de la Pantera. Alguns, els més pros, potser ja l'havíeu conegut d'alguna altra cançó que havia publicat abans, a la Hora y Siempre o a la Piel de Cordero, que també estaven molt i molt bé. Era els inicis del Quevedo. Anem a canviar el rotllo, va. Després de passar per Canàries, passarem per França amb l'Ugel i el seu Jamaican, però primer ens quedem a Colòmbia amb el Manuel Turizo. Aquesta es diu La Semana.

Ja heu sentit el Mike Towers, eh? Sin querer la toqué i se la subió sin pensar. No sé jo si ens hem de creure les bones intencions del Mike Towers, perquè és un trapella. Això es diu La Falda, un dels grans èxits de la seva carrera. L'escoltes a Flash FM. Quan queden 10 per arribar a la 1, no ens movem de Puerto Rico amb una cançó que va sortir a la nova pel·lícula de Spider-Man. Aquesta, el Bad Bunny i el seu EO.

Aquesta és un dard, és una bala directa al cor. Fa mal i tot, eh? Contra aquella gent que la caga i després va d'innocent, Mora i Fei. Fa 4 anys que van publicar aquesta que et posem aquí a Flash. Es diu La Inocente. Sí, senyor, va, que a més ens servirà per arribar pràcticament a la una. Ho farem quedant-nos a Colòmbia, va. Amb un altre parcerito, el BL, que va publicar aquesta que es diu No tiene sentido.

0: Flash FM. És la una. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: Ja ens anava a dir fa cosa de 3 mesos quan us la vam presentar per primera vegada que arribaríem a un moment on diríem que això, el petitó i l'emoji de cor de l'Anna Mena i la Lola Índigo porta, ojo, 3 setmanes liderant la nostra llista, el nostre calibre 45. El tema més calent de tots els temes que tenim aquí a Flash FM actualment a la nostra fórmula. Va, que sonin els pitos, sisplau. This is Flash FM. Ahí estan, clar que sí. Doncs vinga, va, família, hem encapçalat, hem obert la capsa dels trons d'una nova hora de ritme aquí a la Camana en aquesta edició de dijous 24 de setembre. La Mercè, clar que sí. Vamos allà, som-hi.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: D'aquí una estoneta, els Figaflaues. També l'Omar Kurz o el Limbo del Daddy Yankee.
2: Bueno.
0: Això promet, això promet. Podríem dir-ho així tal qual. De moment, la baby, la Karol G, podria dir, la bitxota, al costat de la Judeline i el Russowski.

Ja ho sabeu, com va dir aquell, els problemes, solucions. Em sembla que era l'eslògan de no sé quin partit polític a les eleccions de fa uns anys. I també és el que diuen els Figaflaues en aquesta cançó que vam fer fa dos anyets. Te l'hem posat aquí a Flash FM, una emissora lliure d'eslògans polítics, però amb molt de ritme. Flash. És el que ens caracteritza. També, per exemple, comptar amb el Daddy Yankee o amb l'Omar Kurz, un altre porto-riqueny que està on fire últimament. Aquest estiu ens ha deixat aquesta ben xula, que es diu Coco, l'escoltes a la camana.

0: 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
2: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Parc.
3: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
2: Els dimecres, afterwork amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
3: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 8:15 del vespre.
2: Oktoberfest a Anyós Parc, en col·laboració amb IDFA. T'hi esperem. Prost!
4: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
5: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
4: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
5: Promoció valida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
4: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
0: Flash FM Andorra 93.8.

des de Marsella, l'Ugel, amb el seu Latin House característic. Aquesta és el Moving to the Sun, sonant a Flash. Ajudat per les veus de la mítica Ultra Natel. Escoltes, camí de quarts de dues aquí a Flash. Anem, seguim a França, va. És aquest raper que s'ha donat a conèixer aquest estiu. Es coneix com a Mauvais Joe, que la traducció literal seria nano dolent. Joe és noi, Mauvais és dolent. Aquest estiu és seu. Això es diu

Carai, tu, com hi anem avui? Déu-n'hi-do, aquí a la Camana, eh? Sembla, com es nota que estem de festa major. Lo rompe, lo rompe, ho trenca, és la Marina, que està morena. Ens explicaven els Figaflauas amb aquest tema imprescindible de la festa a casa nostra els últims anys. D'aquí no res, tornarem enrere amb el temps, amb el reggaeton de RVFV i el seu Mirándote, però abans passem per Palma amb el Relsby, el balear, que ens deixa el seu hit, el Tu vas sin.

Està volada aquí, eh? Col·laboració de dos pesos pesants de la indústria, sense cap mena de dubte, per favor. Que bona que és. Sebastián Yatra amb el Pussy que mana, la Batial. Ahí està. 2AM, es diu això, sona a Flash FM. D'aquí no res, seguim el nostre ritme amb el Bad Bunny. Primer el Quevedo i la nova línia, va.

És la veu de l'Elvis Crespo, un tio que aquest estiu se l'ha passat sencer cantant Ella ja, amb el Quevedo, però que fa 10 estius cantava això, Vamos a bailar. Quin èxit, vaya tremendo tamasso aquest Bailar, producció del De Orro, veus de l'Elvis Crespo. Sona a Flash FM, passant ja de 3 quarts de 2, moments de baixar cap a Xile, amb el Kid Voodoo i el JC Reyes, va.

Bona, boníssima col·labo aquí de la Lola Índigo. Va estar fineta triant el seu company. Va triar el Manuel Turizo per fer aquest Mil coses fa dos anyets d'això ja, apropant-nos a les dues del migdia a l'antena que mana. És Flash FM per arribar-hi i farem servir el Ryan Castro i el Capo amb la Villa.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Són les dues. Us parla Quim Barceló. Commoció dins de la societat andorrana. El coneixes, la defunció de Gabriel Ubach, el secretari general de la Unió Sindical d'Andorra. Moria avui després d'estar ingressat els darrers dies a l'hospital a causa del càncer que patia des de feia uns mesos. Nascut el 1964 i jubilat, havia desenvolupat la seva trajectòria laboral a l'administració pública, al cos de duana concretament. Ubach va estar durant 21 anys al capdavant de la USDA i es va convertir en una de les figures més destacades del sindicalisme de el país. Inicialment va centrar la seva activitat en la defensa dels empleats públics abans que el sindicat ampliés la representació a diferents branques del sector privat. La seva mort ha generat una forta commoció amb mostres de reconeixement des de la patronal, el govern, el Consell General i altres sindicats, i també han començat a sorgir veus partidàries de retre-li un reconeixement públic. Recordem, doncs, avui la figura de Gabriel Ubach. Anem a altres temes. Salut ampliarà a partir del 28 de setembre la vacunació gratuïta contra el virus del papiloma humà als joves nascuts a partir del 1 de gener del 2002. Al mateix temps, se simplificarà la pauta per als infants de 12 anys que es vacunin aquest curs, que passaran de rebre dues dosis a una de sola. La metgessa de Salut Pública del Ministeri de Salut, Mireia García, ha explicat que el canvi respon a les noves evidències científiques. A Sant Julià de Lòria, el Consell de Comú ha aprovat una modificació de les normes urbanístiques del Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial, amb els vots favorables de la majoria i l'abstenció de l'oposició. La reforma incorpora el projecte per ordenació volumètrica, una figura amb la qual la corporació vol aportar més flexibilitat al desenvolupament de determinades parcel·les, mantenint alhora l'interès general. I recordem que el cap de govern, Xavier Espot, ha estat a Nova York defensant el respecte a la Carta de les Nacions Unides i al dret internacional humanitari en el seu darrer discurs davant de l'Assemblea General de la ONU. Espot ha marcat la seva intervenció en l'actual context internacional i advertit d'una crisi de confiança que, segons ha exposat, afecta les relacions entre els estats, les institucions i la ciutadania, així com la comunitat internacional. Recordem, doncs, que hem obert aquest informatiu destacant la malaurada defunció de Gabriel Ubach, secretari general de la Unió Sindical d'Andorra.
0: Flash FM Andorra, la ràdio dance líder, 93.8 FM.

0: 8.
1: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
2: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabank Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulten les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank, tens un banc.
3: 3 dies per viatjar en el temps i endinsar-te en un món de fantasia. Del 25 al 27 de setembre arriba la vila medieval de Sant Julià de Lòria. Música, tallers, atraccions i espectacles per a tota la família. Parades d'artesania i alimentació i la participació de les entitats culturals de la parròquia. Vine i deixa't portar per la màgia de la vila medieval. Més informació a santjulià.ad.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
6: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
7: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
6: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
8: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
9: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
8: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
10: Pots tenir una gran estratègia, però són les persones les que la fan realitat. Arriba a la jornada empresa, créixer fent créixer. Amb Xavier Marcet, expert en estratègia i management humanista, i Cristian Fernández, director de persones d'Andorra Telecom. Dijous 8 d'octubre a les 10 hores a l'Art Hotel. Reserva la teva plaça a andorratelecom.com. Andorra Telecom.
11: Flash FM Andorra, 93.8.

fa un parell d'anyets d'aquesta, es diu Onana, un dels jefes de l'afrobeat arreu del món, des de Colòmbia. És el Capo, sonant a la Camana amb un dels seus grans èxits, que diu... Doncs això, prenem nota. Vinga, va, que escoltes el poder del ritme. En aquest dijous assolellat, ve de gust escoltar alguna cosa nova de Trinca. Saps què vull dir o no? D'aquestes que fa flaire de nou i tot, eh? Com quan et compres un nou cotxe o com quan obres un nou llibre. Ozuna i Omar Kurz, amb aquesta que es diu Zizi.

Anuel AA, l'Amanece, de l'any 2018, sona a Flash en aquest dijous que tenim aquí, la Mercè, Festa Major de Barcelona, que sigui el que tu vulguis. És una Festa Major sense Festa Flash FM, molt malament aquí, la Colau, el Collboni o qui sigui. Si voleu una bona Festa Flash FM, tres festes majors d'aquest cap de setmana a Terres de Ponent, a Terra Ferma. Dissabte 26, a Vallfogona de Balaguer, amb el Jaume Riu, a Artesa de Segre, amb el Miquel González, i a Vilassana, amb l'Héctor Ortega i l'Edgar Manchado. Són tres festes Flash FM per celebrar tres festes majors fantàstiques, vale? Ja sabeu, si voleu animar una bona festa, truqueu-nos, digueu-li a l'alcalde que truqui aquí a Flash FM, que venim cap allà a liar la parda. D'aquí no res, els Anotter amb el Talk to You, un dels grans hits de l'estiu, abans Elena Rose i Manuel Turizo. La setmana.

0: plou que tenen aquest parell, eh? El Bad Bunny i el Fercho amb el seu Wow. Es diu Perro Negro, la van treure fa 3 anyets. Per cert, fa una estona t'explicava, eh? Les 3 festes majors en pobles de Ponent on serem aquest dissabte. Em faltava explicar-te la cirereta del pastís. I és que per la penya del Maresme, Maresme Tropical, també hi serem aquest dissabte a la festa major de Sant Cebrià de Vallalta. Cita ineludible, per favor, que hi serà el Domena, eh? El jefe d'equip, Sergi Domena, a partir de la 1 de la matinada, nit de dissabte, al pavelló municipal de Sant Cebrià de Vallalta. Posalta coses com aquesta. Juan Magán i Omar Montes, amb la nova versió del Ayer la vi.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amigo en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

podem imaginar una mica el que està fent aquesta noia mentre la truquen, però millor que no ho expliquem, perquè em sembla que no són hores. Si de cas ja més o menys enteneu el que ens expliquen. El Chencho i el Maldi formaven aquest duet fantàstic de reggaeton que es deia Plan B l'any 2015, que van treure això que es deia Fanàtica Sensual. Boníssima, per apropar-nos a les 3. I arribarem amb una batxateta, la del Romeo Santos amb el Prince Royce. Es diu Dardos.

0: Aquí el teniu, eh? Un èxit més que acumulen a les seves vitrines l'Anna Mena i la Lola Índigo, sonant a Flash amb aquest petit OA que es fa ja 3 setmanes que lidera la nostra llista d'èxits, al calibre 45. Enhorabona a aquestes noies. Si els enviem un premi, hauran d'ampliar la vitrina del menjador de casa seva, tu. This is Flash FM. Són sinònim d'un èxit rere un altre. Com aquí, quan poses Flash FM, que sonen tot tamassos, tu. Quina casualitat, quina coincidència. És dijous, 24 de setembre, la Mercè. Com esteu? Esteu bé per aquí? Sí, esteu bé? Doncs vinga, va, que millor que estarem, perquè, mare meva...
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: La de tamassos que tinc preparats per la propera estona. Tinc la morotxa, tinc el cafè con ron del clan. Tinc el Manuel Turizo amb la batxata, ja preparat, aquí, trucant a la porta. No està gens malament. Pinta bé. Puja el volum de la ràdio. No et preocupis per la selecció musical. Això corre a compte nostre. De moment, Mike Towers amb Luna Namás sonant a la Camana.

Per favor, va, que portem ja més d'un any dient això, sisplau, que alguien saque a bailar a la morocha. Algú sap si l'han tret a ballar ja d'una vegada? Pobreta, deu morir-se de ganes de ballar. La morocha, Luc Ra i BM des d'Argentina, eh? Un tema d'aquells que té sabor de mate i d'assado, sonant a Flash FM. D'aquí no res del Turizo. Amb la seva bachata, abans el clan DJ francès, nova versió Latin House del Café con Ron del Bad Bunny. Sona aquí.

0: 93.8.
1: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
2: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Parc.
3: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
2: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
3: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
2: Oktoberfest a Anyós Parc, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
4: Flash FM.
5: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.

Molt de mèrit el que han fet aquest trio d'or format per la Karol G, la Judeline i el Rusowski amb aquest Baby Wow, un tema que un mes i mig després d'haver-se publicat continua sent, atenció, la cançó més escoltada del planeta. No ho dic jo, ho diuen els números de les plataformes de streaming, que és on es mesura tot això. Doncs aquest Baby Wow, que va pujant també a la nostra llista d'èxits al calibre 45, s'està convertint en un tema absolutament essencial en aquest final d'estiu. Wow! Va, que ens apropem a quarts de quatre. Ho farem marxant cap a Colòmbia amb BL i Westcol. Flash. I aquesta tan xula es diu La Plena.

I keep loving, eh? Això és quan passen tocats. Quarts de 4 de la tarda, De La Osa i Quevedo en el seu, la seva vessant més nostàlgica, podríem dir, amb aquest Still Loving sonant a Flash. Anem a animar una mica, que ens hem quedat una mica moixos. Tenim ja preparat l'Unai amb el Soltera i també el Bad Bunny. Flash. Aviam on ens porta, que diu que ens vol que ens divertim una miqueta. Quin perill. Sí,

una mica del mateix rotllo que l'estil Lobin d'abans del De La Osa i el Quevedo. Aquest desamor fet cançó pel Fei del Fercho es diu Luna, la va publicar fa un parell d'anys en un EP que es deia Ferchocalipsis. Sembla que se n'és acabat el món, eh? Per cert, que els fans del Fercho estan, o estem, vaja, d'enhorabona, perquè el tio ve de publicar música nova també, que ha tret un nou àlbum. Igual no és el reggaeton més comercial que sonarà per totes les ràdios, però realment sona molt i molt bé. Jo us el recomano molt, el nou disco, que es diu El Club de las 19 Flores. Que ho sàpigues, que ho sàpigues. Escoltes el poder del ritme de Flash FM. Moment de tornar a Canàries amb el Quevedo. Flash. Al costat de la nova línia.

Corria l'any 2019 i l'Ozuna va decidir fer-li una remescla al seu èxit Baila, Baila, Baila. I va decidir, escolta, anem a agafar, aquí podem agafar. I va dir, vinga, va, el J Balvin. El Daddy Yankee. Ua, a la Nobel AA. I el Farruko, el 5, aquí, eh? Somos el grupo 5 i vamos a exponer Baila, Baila, Baila Remix. Sona a Flash FM. Molt bé, maco, no sé què deia. Vinga, anem, tornem cap a Vilassar amb la Batgial i el Chencho Corleone, el seu xoque.

0: ara ja fa un temps que no ens arriba cap proposta semblant a aquesta, eh? Artistes importantíssims dins de l'escena unint-se per fer hits com aquest Vagabundo. Ja fa 3 anyets d'això, per això ho dic, eh? Que ja tocaria una de nova d'aquestes. Sebastián Yatra, Manuel Turizo, BL, tots tres colombians, els parces units per fer aquest èxit que sona al poder del ritme per anar tancant l'edició d'avui dijous, eh? Més que res... This is Flash FM. Perquè d'aquí qüestió de 6-7 minuts comença ja l'Interactua. Per tant, aneu preparant els vostres whatsapps per demanar les cançons que vulgueu escoltar en la propera estoneta. Jo, per mi, ha sigut un plaer acompanyar-vos avui un dia més aquí a La Camana.
1: Flash, en directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Ens passa una mica com el Quevedo, que jo, quan sona Flash FM a la ràdio, no canvio d'emissora. Però vaja, ni borratxo, ja us ho asseguro.

0: Flash FM. Són les 4.
1: Què tal, família? Com esteu? Bona tarda.
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: I sona Moving to the Sun. Amb...

palmarès carregadíssim d'èxits, el tio ha sabut tocar-la, eh? La veritat és que, a més d'impregnar les cançons de personalitat, ha sabut endur-se a la gent al seu darrere, eh? El flautista de Hamelin, amb els seus temes. Aquest, un dels últims, es diu Moving to the Sun, que més rescata una vocalista talentosa i entranyable de la música electrònica de tots els temps, pràcticament. Estem parlant d'Ultra Nate. Què tal? Com esteu? Bona tarda, benvinguts. Comença una nova entrega del programa de peticions i dedicatòries de Flash FM. Ho fa al llarg d'aquest dijous, que ens apropa una miqueta més al cap de setmana a la gran majoria dels mortals. A d'altres ja l'han encarrilat gràcies al pont i al festiu que avui s'estan apretant. Aprofitem per felicitar, evidentment, avui dia 24 de setembre, especialment a les Mercès, les Merches, les Mercedes, que et puguin estar escoltant ja d'entrada, eh? Perquè és el seu dia i, evidentment, s'ho mereixen tot i més. Ha tocat el 2 el company Armand Maravalle. Salutacions, en Domènec. Podeu començar a enviar-nos missatges a través del WhatsApp. Això no canvia. Avui, evidentment, tampoc. Part de manera dedica la cançó que vulgueu. Jo tinc un com més per vosaltres. En molts dels casos, no en tots, que ja ens agradaria, samarretes del nou marxandatge de Flash FM per anar-vos regalant. Serà un privilegi anar-les otorgant mica en mica al llarg d'aquestes 4 hores que tot seguit comencem. 628-06-0513. Molt bona tarda, Domènec, sóc la Mariona. Vull dedicar-li la cançó de Ni borratxo del Quevedo a tota la meva família. I ens explica, aquest estiu hem estat tots de vacances a Gran Canària i hem disfrutat moltíssim. I si ens regalessis una samarreta, ens alegraries molt la tarda. Molta gràcia. Bueno, el primer missatge ja, i perquè sí, no regalarem la samarreta, però ben provat, eh? Moltes gràcies pel missatge. I aquí tens la cançó que ens demanes. Això sí, veus? Vull

0: Passió des del seu descobriment. El descobriment que va arribar gràcies a Vegas i Like Mike, que el van fer més popular del que ja era l'entranyable clàssic, eh? Llavors ja sonava, eh? Muy listos estos, eh? Sonava molt bé.
1: Bona tarda, què tal, com estem? Bona
0: ben tarda fet, a tothom. Gràcies.
1: Mireu, som aquí al cotxe i ens agradaria, aviam, si ens pots fer un favor, si us plau, per entretenir l'estona.
0: Uno sí.
1: Ens agradaria, aviam, si ens pots posar la cançó de Machina Time. I li volem dedicar a tots els nois i noies, a la gent de l'Alt Empordà.
0: Bona gent, eh? Bons amics per allà. Moltíssimes gràcies pel vostre missatge. Molt bon viatge. No sé ben bé on aneu en aquests moments, però si aneu escoltant Flash FM ja és una garantia de que la cosa anirà bé. No del tot, però bé, segur. 2 minuts per un quart en punt de 5, eh? Estem aquí al peu del canó. Defensant, evidentment, les peticions i dedicatòries a tots aquells que avui no... Bueno, continuïn amb les seves rutines habituals i no facin festa. El cas, per exemple, de Barcelona Capital és una altra pel·lícula, eh? L'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sant Joan d'Espí, Montcada i Reixac, etcètera, etcètera, eh? Però ens consta que molta altra gent està tirant endavant el país i és per això que estem aquí, escoltant-vos, llegint-vos amb tota l'atenció que requereix i us mereixeu. Ens diuen hola, Sergi, bona tarda. Soc la Cristina des d'Igualada. Podries posar Hola Remix, se la dedico a tots els flasheros. Diu, ara si em pots regalar una samarreta per la meva filla, que fa de DJ i que es noti que escolta. Adeu i fins demà. Vinga, va, li regalem aquesta samarreta. Moltíssimes gràcies pel teu missatge. I si és DJ que ell no té manager, hauríem de parlar tu i jo, eh? A veure si hi ha talent aquí, va. Deixa'm

0: Escoltes l'Interactua.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I supem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i no deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya.
9: El govern de tothom.
10: Del divendres 25 de setembre al diumenge 4 d'octubre, Martorell viurà la festassa de l'any, la Festa del Roser. Música, teatre i molta tradició amb espais de tast. Degustació i coneixement del vi a Martorell amb la 15a edició del Vimat. Amb actuacions de Siderland, 80 principales, Lecoq, Sergi López i la recuperació de l'espai Caves Puigmunt. A més, el dissabte 3 d'octubre al pàrquing del Vapor de Martorell, nova edició de la Festa Flash FM amb Miquel González, Tomàs Poal i Sergi Domena. La Festa del Roser amb més ritme. Gust de Baix Llobregat Nord.
11: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Pro Segura Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar Pro Segura Alarmes.
12: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
13: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
12: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
13: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
12: Consulten les condicions i exclusions al corteinglés.es.
14: Marta! Si et dius Marta, apuja el volum. Si no, també. Corre Neta presenta el seu nou single, Marta. Corre Neta, Marta, amb el suport del Departament de Cultura. Andorra. 93.8.
15: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
16: 3w.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
15: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
16: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. 3w.diamundialdelturisme.ad.
17: La zona històrica d'Escaldes Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes Engordany.
18: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
19: No arribis fred a la pista. Escalfa amb el warm-up. Engega motors amb la sessió exclusiva de Sergi Domena i els ritmes més potents del panorama internacional. La selecció perfecta. Els preliminars per triomfar a la nit. Energia, ritme i molta festa. Warm-up. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 de la nit a Flash FM.
20: Flash.
19: La nit comença amb el warm-up, mesclat per Sergi Domena.

0: Ni pa passar el rato li han escrito al Jay Wheeler, pobret, eh? Ho té bastant pelut, el tema. Canvia de fitxa, nano, perquè no... Bona tarda, Sergi. Estem tornant de Barcelona amb el cotxe. Ja ens agradaria que ens poséssiu de lejitos per fer-nos el viatge més animat. Se la dedico al meu home Arnau, que està conduint, i a tots els flaixeros i flaixera. Moltes gràcies. Bueno, a priori potser m'equivoco, perquè no sé quina és la situació del trànsit d'aquesta hora, però Barcelona i ara metropolitana, a priori avui hauria d'estar bé. Hauria d'estar còmode de circular, com a mínim. És molt probable que m'equivoqui, perquè ja sol passar bastant, eh? Si és així, m'ho dieu. Va, 628-0605-13. De seguida fem 5 cèntims a les trobades pel cap de setmana, però abans continuo escoltant-vos i posant-vos musiqueta. I ho faré al llarg d'una bona estona encara, eh?
1: Molt bona tarda, flaixeros guapos.
0: Guapíssims.
1: Som la Valèria,
2: la Carla
3: i el Leo.
1: I volem la samarreta i que ens poseu la cançó d'una foto remix.
0: Molt bé.
1: Sisplau. Bona tarda,
3: guapos.
1: Adéu.
0: Adéu-siau, Mesita, Nicole, Tiago, Emilia i companyia.

0: Quin personatge, gent i figura, aquest Bad Bunny i aquesta altra cançó que encara ens demaneu aquí a l'Interactua i que continuem compartint dia sí dia, també. Bona tarda, Sergi, sóc el Ian des de Calafell. Viu aquí disfrutant de la bona música de Flash FM i d'una tarda de piscina collonuda. Ole, tu! Bravo, bravíssimo! Quina enveja més sana m'acabes de despertar, ja t'ho dic. Diu, m'agradaria escoltar Baile Inolvidable del Bad Bunny. Us la dedico a tots vosaltres. Moltes gràcies. Rebem encantadíssim la teva dedicatòria, que tinguis una molt bona tarda de piscineo. I acabo a les 8, si m'envies la ubicació, no ho he donat. Que és una escapada. Bé, aquest cap de setmana, concretament dissabte, una sèrie de festes a les que esteu perfectament convidats i on tindrem un cert protagonisme, cosa que agraïm especialment a la gent de Vallfogona de Balaguer, a la seva festa major de Sant Miquel, amb la presència d'en Jaume Riu. Sant Cebrià de Vallalta, 3:15 a partir de la 1 de la matinada, al pavelló municipal, parlant del Maresme, amb qui us parla Sergi Domena. Passarem també, en aquest cas, duet d'Héctor Ortega, Edgar Manchado per Vilassana. I culminem, si us ve de gust, també per Artesa de Segre, amb el bon amic Miquel González. Estarem ben escampats per pràcticament tot arreu, saludant el personal, regalant samarretes en molts dels casos i posant musiqueta com aquesta altra, per exemple.
1: Hola, Flash, bona tarda.
0: Què tal? Et
1: volia demanar la cançó de Ai Lupita.
0: Ai Lupita.
1: Que anem de baixar de Barcelona amb la xicota.
0: Ai, que sí.
1: I res, dedicant-li a tothom que estigui al cotxe. Gràcies.
0: Doncs vinga, no es mereixen, a vosaltres.
2: Ai, dígame Lupita, cuánto quieres por la cosita, por fuera se te ve bonita, tengo lo que te pone a grita. Ay, déjate el pantalón, que el panty ahorita se te quita. Yo sé que tú eres malita y quien te ve no me eres chiquita.

0: Macho Record.
1: No només ens escoltes, sinó que dius pena. Escolto.
2: Hola.
3: Hola.
4: Hola.
1: L'Interactua.

0: Com ho està patant aquesta cançó? Déu-n'hi-do, eh? Ningú se l'esperava, però crec que les xarxes han tingut molta culpa de que sigui un èxit viral a tot arreu. Després hi ha afegit emissores com Flash FM i posteriorment la nostra audiència demanant-la. Molt bona tarda, mestre. Soc el Carlos des del Vendrell. Avui m'agradaria que posessis la cançó Maladir, Maladir. Te la vull dedicar a la meva dona, es diu Amparo. Diu que ahir va fer anys. Dir-li que l'estimo molt. Moltes gràcies, màquina, gas. Moltes gràcies a vosaltres i felicitats a l'Amparo, eh? Evidentment. Que faci molts més. I que ho pugueu compartir amb nosaltres a través de missatges com aquests.
1: Buenas tardes, flaseros y flaseras.
0: ¿Qué tal?
1: Yo te quiero pedir la canción de Luna, del Benny, sí, el que canta con el Mora.
0: Benny Junior.
1: Y nada, desearos un buen...
0: Pues moltes gràcies.
1: Y que pones una música de puta madre.
0: Sí, bueno, no està mal. Yo quiero llevarte conmigo a paseo, pero ya... A vegades patinem, per això també t'ho dic.

0: altra de les batxates més representatives que ens ha regalat aquest 2026 a càrrec de dos tios que saben perfectament com fer-les, especialment Romeo Santos, és un especialista, té fans arreu del món precisament per això. Aquí s'hi apunta Prince Royce i l'acaba de rodonir, li acaba de donar aquell rotllet xulo que ha fet que funcioni tant com ho fa. Es diu Tardos, Tardos vienen, Tardos van, ja sabeu com funciona. Posem en marxa la segona de l'Interactu, aquest aplaudiment per vosaltres. Tinc un molt bon consell, especialment pels amants de les bones festes i de Martorell, concretament. El dia 3, festa del Roser de Martorell, precisament. I els de Flash FM, que som especialistes, muntem un bon merder. Per començar, Miquel González i Tomàs Poal escalfant l'ambient amb el Flash Urban en directe des d'allà, in situ, a la Casa de Cultura de Martorell, des de les 10 de la nit i fins a la 1 de la matinada. Si sou dels 20 primers, a l'arribar-hi, teniu premi assegurat. Apunteu-vos-ho. I després, festassa Flash FM. Senyores i senyors, no falti res aquí, Total i absolutament oberta a tothom. Amb qui us parla, Domena, el propi Miquel González i Tomàs Poal, des de les 2 i fins a les 5 de la matinada al pàrquing del Vapor. Viu la festa del Roser de Martorell un cop més amb Flash FM. El WhatsApp de l'Interactua, que espera el vostre missatge.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Continuo llegint, si de cas, perquè veig que avui no esteu gaire xerraires amb les notes d'àudio. Bona tarda, Sergi. Com va la tarda, diuen? Soc el Lian, estic esperant, diu, a la meva dona que surti a treballar del cole i em fa servir de taxista. Bueno, això està bé. És un bon servei, aquest, Ets el Chatify. Vull dedicar-li una cançó perquè l'estimo moltíssim i és la millor, profe. Diu, la del No me guillo. I també te la dedico a tu, jefe d'equipo. Una abraçada. Un pica per tu i la sòcia. Un petonet ben gran des de l'Interactu. I aquí teniu.
2: Oye, a mi, ¿por qué no la haces remix

0: Salvador de l'Ametlla, què tal?
1: Què tal, Laura, com estàs?
0: Com portem aquest dia? Bé?
1: Bé, molt bé, sí.
0: Mira, a mi m'agradaria que em posessis la cançó de Manuel Turizo i Elena Ros la setmana, i li vull dedicar al quartet incondicional de sempre, afegint a Pablo de Terrassa, a tots els flaixeros, a tu, i especialment a totes les Mercès, que avui és el seu dia.
1: Evidentment.
0: Doncs moltíssimes gràcies, molts petonets, i fins demà. Adéu.
1: Adéu-siau i moltes gràcies un cop més per la teva presència aquí, imprescindible a un programa d'aquestes característiques, on aneu demanant a tort i a dret cançonasses al llarg de tota una tarda, efectivament, avui. Mare de Déu a la Mercè. Felicitats, Mercès, Merches, Mercedes, que ens puguin estar escoltant. Quedeu saludades i efusivament felicitades. Interactua, sóc en Pau des de Girona, diu, acabo d'arribar d'una ruta en bici amb els amics i no sento les cames. Dios mío, no siento las piernas. A sobre, diu, el nostre amic Roger gairebé acaba dins d'un camp per mirar el mòbil mentre baixava. És que això no es pot fer, eh? Això no es pot fer. S'ha d'estar atent sempre, sempre. Jo podries posar la cançó Azuquita, dedicada a ell, perquè avui s'ha lluit moltíssim. Molta gràcia. Bueno, està de miracle, pel que ens expliques, això sí, eh?

0: Escoltes l'Interactua.
1: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
3: Arriben els dies de bellesa del Corte Inglés, amb el 20% de regal per una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i per a farmàcia. Pensa-hi. Només fins al 7 d'octubre aconsegueix un 20% de regal als dies de bellesa del Corte Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues web i app.
4: Del divendres 25 de setembre al diumenge 4 d'octubre, Martorell viurà la festassa de l'any, la Festa del Roser. Música, teatre i molta tradició amb espais de tast. Degustació i coneixement del vi a Martorell amb la 15a edició del Vimat. Amb actuacions de Siderland, 80 principales, Le Coq, Sergi López i la recuperació de l'espai Caves Puigmunt. A més, el dissabte 3 d'octubre, al pàrquing del Vapor de Martorell, nova edició de la Festa Flash FM amb Miquel González, Tomàs Poal i Sergi Domena. La Festa del Roser amb més ritme. Gust de Baix Llobregat Nord.
5: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
6: I sopem a les millors taules del món.
7: En aquesta terra protegim i acollim.
8: Fem barri i fem pinya.
9: I fem i no deixem de fer.
10: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
11: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
12: Generalitat de Catalunya.
13: El govern de tothom.
14: Un amic? Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
15: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
16: Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana. Amb una gran cuina perquè algú faci menjars ben bons. Per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarm.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
19: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
20: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial.

0: compres, són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
1: Flash FM Andorra 93.8.

0: un cop més, bueno, es demana d'aquesta manera. Hola, Flash, sóc la Carla des de Sabadell. Vaig amb la meva mare al cotxe cap a casa, diu, portem literalment 20 minuts discutint. Hòstia, drama familiar total. Em podries posar la cançó ja pa què dedicada a ella? A veure si així rebaixem una mica l'atenció. Moltes gràcies. Bueno, és que estan els nervis a flor de pell, a la societat. Bajamos un par de marxes i seguimos, eh? Vinga, un petó, Carla, ànims. No sigui res. El ja pa què, un molt, molt bàlsam per rebaixar tensions. Però això esperem, com a mínim, eh? Va, 628-06-0513, el WhatsApp de l'Interactua. Tocades pràcticament 5:45 d'aquesta tarda. Hola.
1: Hombre, Domènech. Hombre. Estem aquí con la brocha, el Jordi i jo.
0: La brocha gorda.
1: Pintant al pis, que en breus me toca irme a vivir solo.
0: Això així
1: que,
0: felicitats.
1: Res, necessitem que ens animis una miqueta i que ens posis la cançó i més t'agradi.
0: Molt bé.
1: I que quan vulguis ens pots venir d'una cop demà, eh?
0: També, també. Acabeu la
1: suïta.
0: M'ho plantejaré, adeu. Això. Molt bé. Escolta, moltíssimes gràcies. L'il·lusió que fa anar posant a puesto tot en un pis o un cop t'has d'independitzar per primer cop. Moltes felicitats, eh? I que vagi bé. Algú que pinta alguna cosa, finalment, en aquest programa. Claren i Omar Kurz. Ojos brujos és el tema, va.

0: La Graciosa. S'han acabat les bromes amb aquesta cançó. Torna a demostrar qui és el xèrif. Un Quevedo acompanyat per un Elvis Crespo. Saciables. La Flash FM us volia demanar la cançó de La Graciosa. Ulala, ulala. El Quevedo. Em faria molta il·lusió escoltar-la amb vosaltres. Pues échate pa allá.
1: Échate pa acá.
0: Bueno, de fet... Ah, no, pa acá. Échate pa acá, pa acá. I jo pa allá. És que no me les aprenc, per molt que les posi. Diu, si a més em poguessis regalar la samarreta de Flash FM, seria increïble. Faria molta il·lusió tenir-la i lluir-la amb orgull. Bueno, si m'ho vens d'aquesta manera, no puc dir que no, vale? Et separo una de les samarretes que tinc aquesta tarda per vosaltres i te la regalo. Gràcies, la Graciosa. Que vagi bé, va, 628-06-013. Tinc més samarretes, eh? I encara hi ha temps, evidentment, fins a les 8 per mirar d'aconseguir-les. Si les voleu, notes de veu o textos, demanant, dedicant cançons, com sempre, eh? Passeu a saludar, m'expliqueu una mica com va el vostre dijous, dijous atípic per molt del personal, que avui deu estar de festa. A moltes localitats, a moltes altres no, eh? I nosaltres que sempre estem aquí. En qualsevol dels casos, nosaltres estem immòbils, aquí.
2: Hola, bona tarda, Sergi. Mira, avui, tarda de dijous, ens podries posar la cançó de Closer?
0: Closer?
2: Anello. Recordar aquelles festes de matinia a Sitges?
0: Sí, home, sí. Sí, home, i tant.
2: Vinga,
0: per favor.
2: Me'n vaig a les estres colors amb els piquers.
0: Per explorar.
2: Adéu, bona tarda.
0: Adéu, que vagi bé.

0: teva cançó, la teva dedicatòria. L'Interactua a Flash FM. Passi.
1: Yeah, yeah.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. Sant Adrià de Besòs, Premià, Sant Feliu de Llobregat, Cornellà, Espluga, Sant Boi, El Prat. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les

0: elegantota, molt elegantota, la cançó que aquesta setmana és el nostre megacrack a Flash FM. És la més nova, o una de les més noves, de Lucho i Recaba, que ja sabeu que les van traient com a xurros, es diu Aire i està molt bé, eh? Molt pomposa. A 6 i 3 minuts, Equador de l'Interactuar, soy Ritme a la Carta, al llarg d'aquest dijous, escoltant-vos, llegint-vos i compartint el dia festiu de molts de vosaltres i no festiu per molts altres, evidentment, eh? Avui, mare de Déu, a la Mercè, especialment al barcelonès i a d'altres... Però hi ha molt puntuals ubicacions catalanes. Tenia per aquí la llista que sempre toca, però l'he perdut, eh? He acceptat les cookies i se m'ha ido todo el traste. Va, 628-06-05-13.
1: Hola, Sergi! Soy Pili de Lleida.
0: Hola, Pili.
1: Hoy me gustaría que me pusieras la de Gon Gon Gon.
0: Gone, gone, gone.
1: Y se la quiero dedicar a todos los flasheros. Que tengáis un buen día y hasta mañana. Adiós.
0: Gracias, Pili. Bona tarda. David Guetta, Tones and I.

0: Hola, hola, flaixero, sóc la Alba. Et voldria demanar Carita Feliz de Mike Towers. Diu, us escoltem des del cotxe sortint de la feina. També volem participar en el sorteig de la samarreta perquè som molt fans vostres des de fa anys. Molta gràcia. Bueno, no és realment un sorteig, és que tu me la demanis, com acabes de fer, poc més o menys, i jo te la regali, que és el que passarà. Ves per on, Alba? Molta gràcies, prenent les dades, que vagi molt bé. Sortint de la feina, camí de no sabem ben bé on, amb el seu ritme a la carta de l'interactor i amb aquesta nova proposta del propi Mike Towers. Va, 628-060-513. Som-hi, va.
1: Molt bona tarda, Sergi. Bona tarda, flaixero.
0: Què dius?
1: Avui volia demanar, sisplau, Criminal de Nati Natasha. Adéu, bona tarda.
0: Adéu-siau. I Ozuna, que també l'acompanya i que està en aquest i en molts altres fregats sempre.

0: Podem portar-nos bé o no?
1: No us perdeu aquest parquineu radiofònic. Els 20 primers en arribar tenen premi assegurat.
2: Tranqui, jo perreo.
1: Doncs sí, perquè després del Flash Urban, Sergi Domena, Miquel González i Tomàs Poal portaran la festa Flash FM oberta a tothom. De 2 a 5 de la matinada al pàrquing del Vapor, viu la festa del Roser de Martorell amb Flash FM.
3: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
4: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
5: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
6: Doncs tant com vulgui bussejar.
5: Genial. I quant d'oxigen queda?
6: El que vulgui, també.
5: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
6: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
5: I quants de cetacis?
6: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
7: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros pot de 80 milions. Milionari forever.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
10: I sopem a les millors taules del món.
11: En aquesta terra protegim i acollim.
12: Fem barri i fem pinya.
13: I fem i no deixem de fer.
14: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
15: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
16: Generalitat de Catalunya.
17: El govern de tothom.
18: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
19: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
18: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
19: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
18: Consulta les condicions i exclusions al corteinglés.es.
20: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
21: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
22: A Go Banning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
23: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Banning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Banning també el tenim.
22: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. Go Banning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
24: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o amb família.
22: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com
24: amb amics o amb família.
22: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
24: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
22: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
25: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
22: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
25: Els dimecres, after work amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
22: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
25: Oktoberfest a Anyós Park, en col·laboració amb ITPA. T'hi esperem. Prost! Oh!

0: Ets autèntic, amb personalitat.
1: Original.
0: Inimitable. Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas.
1: De dir el que dius.
0: Tens criteri i passes d'imitacions.
2: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
0: I quan balles, ho fas al teu rotllo.
1: Per tot això i molt més,
0: ets dels nostres. Flash FM.
3: La que manda.
4: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Malagi, Malagi, Malagi, el crit de guerra d'aquesta cançó que veig que agrada, evidentment.
1: Hola, Fresh FM, m'agradaria escoltar la cançó de Malagi o, si no, la de La Graciosa.
0: Bueno.
1: Adéu, bona tarda.
0: Adéu, maco. Deixem descansar una mica La Graciosa, que crec que anirà bé. I posem aquesta molt bona cançó, mal a dir, que transmet bon rotllo, que és el que es busca a aquesta hora de la tarda, tot just després de la pausa de rigor. El WhatsApp de l'Interactua, que espera els vostres missatges i un cop més us recordo.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Aquí estem, el Pol Cano, eh? Els primers de la fila, sempre, acompanyant-vos avui dijous. I apropant-nos a un nou cap de setmana, que per aquells que no sigui festa, doncs mira, serà benvinguts i amb moltes ganes. Hola, Flash FM, sóc el Rubén. Per cert, estem aquí tornant de la feina i no va l'aire condicionat del cotxe. Bueno, más ecosostenible, no? A veure si ens pots posar la cançó superestrella d'Aitana. Moltes gràcies, Remes Maco, que anar escoltant Flash FM amb les finestres baixades i amb Aitana de fons. Aquesta foto no té desperdici, eh?

0: preparem per feina. Som-hi.
1: Hola, bon dia de la marxa a tothom. Hem aprofitat que érem de Barcelona i hem vingut a Girona a passar el dia.
0: Això està bé.
1: Fa una calda increïble.
0: Ben plantejat.
1: I estem ja tornant. A veure si ens pots posar alguna cançó de Bad Bunny.
0: Sí, home.
1: Vinga, que vagi bé. Bona tarda.
0: Nueva York, concretament, eh? M'ha col·lapsat el cervell amb el teu pla. És a dir, la festa de Barcelona, te'n vas a Girona i tal. Però, bueno, aquí cadascú és lliure de fer el que vulgui. Només faltaria. I també, òbviament, de demanar cançons, eh? Qualsevol de Bad Bunny m'ha obert un abanic de possibilitats inescutable. Evidentment, eh? Són moltes les cançons d'aquest tio, va. I són moltes les que farem sonar aquest cap de setmana a Vallfogona de Balaguer, amb el company Jaume Riu, Artesa de Segre, amb el Miquel González, això dissabte, a Sant Cebrià de Vallalta, amb qui us parla, Sergi Domènech i al Maresme, o a Vilassana, amb l'Edgar Manchado i l'Héctor Ortega. Festasses i trobades amb els DJs a la del ritme a multitud d'indrets aquest cap de setmana. I queda un altre, que de seguida us comento, que té a veure amb el millor so Dance Remember i que mereix tota la vostra atenció. Passant un moment. Hola, Sergi, soy Rebeca. Hola, Rebeca. ¿Cómo estás, Rebeca? ¿Duro de pilar o no? Como cada tarde, trabajando y escuchando el Interactúa. Hoy quiero pedirte New Religion de Bibi Rexha. Dedicársela a mi marido, que está trabajando igual que yo, y para los que tienen la suerte de hacer mañana puente. Gracias, Sergi. Un abrazo. Feliz jueves. Un altre ben fort. I que vagi molt bé. Gràcies, Rebeca.

0: Hola, Sergi, sóc la Mireia des de Vic, mentre estudio o intentant-ho, perquè entre el mòbil i les ganes de cap de setmana no estic fent absolutament res. Em podries posar Coco, d'Omar Kurz, me la dedico a mi mateixa, i tots els oients de l'Interactua. Gràcies. A tu, un petonet ben gran. Coco, Omar Kurz, qui ves?
1: Hola, Sergi, em dic Jan, soc de Figueroa del Camp, on fa 2 anys em vas fer-me una samarreta que vas vindre aquí, i em fa un te la vaig ensenyar damunt un casset, i em va ensenyar el dit. El dit, volia posar una cançó una mica vella, però, bueno, que es diu Entre tu i jo, de
0: Xema Ribas,
1: i et dedico, i la dedico a tots els flasheros, i sobretot a tu.
0: Moltes gràcies.
1: I que ets el meu ídol, l'escolto Interactua des de que tinc els 8 anys, quan era un nen, i ara em tinc 12.
0: Ara ja està fet.
1: Vinga, adéu.
0: Em faltaria, doncs escolta, encantat de retrobar-te, ja saps que aquí és casa teva sempre que vulguis, el tema que ens demanes és antic, més o menys. Té un cert temps, però probablement molts el recordaran perfectament. Va ser dels èxits sonats, o que més van funcionar, del Xema Ribas.

0: que formen part, ja ho sabreu perfectament, del nou disc d'èxits de Quevedo, Quevedo, Quevedo. Ha sigut el Baifo, aquest és amb nova línia i posa en marxa la quarta i última hora de l'Interactua pel que fa aquest dijous, dia de la Mercè concretament. Felicitats, Dijous 24 de setembre. Si encara no tens l'app carnetjove.cat, a què esperes? Descarrega-te-la i cerca tots els avantatges, propostes i serveis que el carnet ofereix arreu del territori. També incorpora el carnet jove digital que permet acreditar-te per gaudir de descomptes i vals del pack jove allà on vagis. Si vas, per exemple, a PortAventura World, ja ho tenen tot a punt per Halloween. Tens un munt de promocions molt interessants amb el pack jove 2026. Si ets un fanàtic del manga, torna al Manga Barcelona a la Fira de Barcelona Gran Via. Amb el carnet jove tens tarifa reduïda en l'entrega general. Compra l'entrada amb descompte abans que s'escoti. El Festival de la Velocitat de Barcelona, amb el carnet jove disposes d'un 2x1 en el preu de l'entrada. I recorda, el carnet jove forma part d'EICA, amb més de 25.000 avantatges arreu d'Europa i a més inclou assegurança d'assistència a viatges internacionals pels teus viatges fora de l'estat. Si encara no tens el carnet jove, fes-te'l en format digital a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Avanti! Que encara tenim corda per estona i missatges per donar i per vendre. Hola.
1: Oli, oli.
0: Oli, oli.
1: Buenas tardes, Sergi, amigo.
0: ¿Qué pasa, Obi? Obi de Figueres.
1: Buenas tardes, flasheros, flasheras. Obi de Figueres.
0: Sí, senyor. T'has controlat ja.
1: Besito y abrazo, que son gratis. Feliz casi viernes. Y nada, para hoy vamos a escuchar la de Madrid City.
0: Ah, molt bé. Ana Mena.
1: A todos vosotros, un abrazo, hasta mañana.
0: Adeu, Obi, que mai caigui en l'oblit aquesta cançó.

0: Què tenim per aquí? Hola.
1: Bona tarda, guapo.
0: Adéu.
1: Doncs mira, a veure si em podries posar alguna de Bad Bunny, d'aquestes tipus Nova York o així.
0: Sí.
1: Que fa un ratet que ja no l'escolto. I a veure, seria en puntar la samarreta. Vull dir, aquest cap de setmana acabo de complir els 30. Porto dos dies que porto ja 1.200 quilòmetres entre pujar i baixar de Barcelona, Andorra, Andorra no sé on, Barcelona no sé quan.
0: Sí, està bé.
1: I serien puntats per encaminar ja el que queda de setmana i plantejar un bon cap de setmana.
0: Oi que sí?
1: A veure si tenim una mica de sort, va.
0: Una miqueta, eh?
1: Vinga, bona tarda, guapo.
0: Vinga, moltes gràcies, va. Regalem aquesta samarreta. I para de fer quilòmetres ja, que els vols tots per tu o què? Hagi bé, felicitats per aquests 30 que diuen que són los nuevos... 15. Cada cop li n'hi entraim més, eh? De seguida pren les dades. Espera, que guardarem per aquí el missatge. Espera, això és un sideral. Hola.
2: Bon tarda, Sergi. Soc el Joan des de Valls. Mira, avui voldria que em posessis la cançó que fa dies que no escolto, La Morotxa.
0: La Morotxa, està bé.
2: A veure si ens animem tots una mica, que ja és dijous. Vinga, ànimo. Ah, i a veure si cau una samarreta d'aquestes.
0: Ja,
2: gràcies.
0: L'acabo de regalar, company.

Escoltes l'Interactua. El dia 3 d'octubre, a la festa del Roser de Martorell, Flash FM muntarem un bon merder.

0: Prometem portar-nos bé, o no?
1: No us perdeu aquest parquineu radiofònic. Els 20 primers en arribar tenen premi assegurat.
2: Tranqui, jo perreo.
1: Doncs sí, perquè després del Flash Urban, Sergi Domena, Miquel González i Tomàs Poal portaran la festa Flash FM oberta a tothom. De 2 a 5 de la matinada, al pàrquing del Vapor, viu la festa del Roser de Martorell amb Flash FM.
3: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
2: Aquesta tardor, celebris el que celebris, hi ha un concert per celebrar-ho. Arriben els directes Estrella Damm 150, un cicle de concerts a les millors sales de casa nostra. Amb Miqui Núñez, La Pegatina, Esberlana, Su, Dorian, perquè quan celebres 150 anys no vols que ningú hi falti. Més informació a estrelladamm.com/directes150. Estrella Damm, 150 anys celebrant la nostra manera de viure.
3: Del divendres 25 de setembre al diumenge 4 d'octubre, Martorell viurà la festassa de l'any, la Festa del Roser. Música, teatre i molta tradició amb espais de tast, degustació i coneixement del vi a Martorell amb la 15a edició del Vimat, amb actuacions de Siderland, 80 principales, Le Coq, Sergi López i la recuperació de l'espai Caves Puigmunt. A més, el dissabte 3 d'octubre al pàrquing del Vapor de Martorell, nova edició de la Festa Flash FM amb Miquel González, Tomàs Poal i Sergi Domena. La Festa del Roser amb més ritme, gust de Baix Llobregat.
4: Andorra. Flash FM 93.8.
5: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
6: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
5: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
6: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
7: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
8: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
7: Els dimecres, after work amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
8: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
7: Oktoberfest d'Anyós Park, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
9: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
10: Tres dies per viatjar en el temps i endinsar-te en un món de fantasia. Del 25 al 27 de setembre arriba la Vila Medieval de Sant Julià de Lòria. Música, tallers, atraccions i espectacles per a tota la família. Parades d'artesania i alimentació i la participació de les entitats culturals de la parròquia. Vine i deixa't portar per la màgia de la Vila Medieval. Més informació a santjulià.ad.

0: Extraordinària nova cançó de Lucho RK. De fet, és el nostre megacrack durant tota aquesta setmana i no pareu de demanar-la també aquí a l'Interactua.
1: Sergi, bona tarda. Soc la Clàudia de Palautordera.
0: Què tal?
1: Estic aquí menjant-me l'embús habitual per tornar de la feina a casa.
0: Cuidao.
1: I em posaria, sisplau, aire de Lucho RK per fer una miqueta més a més, sisplau. Gràcies.
0: Només faltaria un petó ben gran, una molt bona cançó, efectivament, molt pomposa, molt, no sé. Està molt ben parida. Va, 628-0605-13. Mirem d'encabir el màxim número de peticions i dedicatòries que tenim encara pel davant fins a les 8. Bona tarda, sóc el Xavi, des de la Ronda de Dalt. Diu, voldria demanar la cançó, mira, Aire o la del Conjuntito. Guaita, aquest li sonen les dues seguides, una rere l'altra. Diu, la que més t'agradi, dedicada a tots els que sí han tingut festa avui. Ja que he tingut que currar, em podré regalar una samarreta? Doncs mira, no, però... Ho lamento, de veritat que sí, Jo també estic aquí treballant, Tot i que a tot li diuen treballar, també. Sí.

0: jefe d'equip ens expliquen. Vull demanar la cançó de la Graciosa i se la vull dedicar al meu company del taller, Artur. Li diem el capo. L'estimem moltíssim. Visca l'Interactua. Moltes gràcies pel vostre missatge. Queda saludat, doncs, aquí l'Artur. Capo a seques. No, capo, di tutti capis. Ho hem fet a través d'aquesta cançó, que no para de sonar unes quantes vegades al dia aquí a Flash FM. Jo continuaré fent sempre que vulgueu, evidentment. Bé, aquest cap de setmana, dissabte per la tarda, concretament, tardeu espectacular amb la gent de Macro Aplec and Remember. Anirem a recuperar, com sempre, els entranyables clàssics de la música tens finals d'altos del 92.000. Bueno, no cal cosa ens demani en cada cas. Ja estarem a la sala Open Air d'Igualada. Fet un format estival, allà a l'aire lliure i tal, i estarem per allà donant-ho tot. Les atipades van molt bé, però evidentment s'esgotaran. Per tant, recomanable fer-se amb elles, mirar d'improvisar contra menys millor, perquè podria ser dramàtic. Tot això aquest dissabte a partir de les 6 a Igualada, ok? En correm i ho passarem de puta mare, segur, eh? No hi ha cap mena de dubte.
1: Ei, bona tarda! Soc el Pere de Tarragona.
0: Què diu el Pere, va?
1: Voldria que em fiquéssiu Temi Perreando de IEM.
0: Perreando.
1: Vinga, va, que ho està petant. Està molt top, aquesta cançó.
0: Sí? Bueno, anem a descobrir-la una mica més. Va sonant normalment aquí a Flash FM i de forma timideta l'aneu demanant. Temi Perreando, IEM.

0: Una molt bona batxata, molt romanticota, ella, eh?
1: Hola, bona tarda. Estic aquí amb l'Anna.
2: Hola, què tal?
0: Hola, Anna.
1: Era per a veure si ens podíeu posar Dardos per despedir-se una mica el dijous, sí? Que tenim un bon viatge.
0: Molt bé.
1: Vinga, adéu.
0: Ah, que sí. Despedim el dijous encara no, perquè li queden unes quantes hores, però sí l'interactua d'avui, perquè de seguida arriba Miquel González, Tomàs Poal, amb el Flaix Urban. L'interactua torna demà a partir de les 4 de la tarda, un cop més. Aprofiteu el dia de festa, el pont, aquells afortunats que ja sigui doble combo i el tinguin pal davant. I demà ens tornem escoltant amb molt més ritme a la carta. Una més i toco el 2.
3: Molt bona tarda, flaixeros.
0: Oh.
3: Voldria que em posessin, si us plau, alguna cançó de Capo.
0: Sí.
3: I li vull dedicar a tota la meva família, en especial a la meva neboda, al meu fill,
0: sí,
3: a la meva parella i al meu gos.
0: Molt
3: gràcies.
0: Adéu, tot simpàtic aquest missatge per concloure el xou. Sumini, mini, mini, a mi me hipnotizó. Capo i Ryan Castro. Adéu-siau, família. Fins demà.

És el moment de demanar la teva cançó a l'Interactua. 628-06-05-13.

0: fa responsable dels danys o perjudicis que pugui causar als oients.
1: Ah, no?
2: Ja podeu trucar i dir el que us surti de la...
1: Boia.
2: Fins a les 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: És dijous, acaba l'Interactua, demà torna a les 4 i atenció perquè comença un nou Flash Urban. Hola, Tomàs Poal.
3: Hola, Miquel González. Ahir dimecres no va venir la sexòloga i per tant avui dijous la tenim.
1: Hola, Marta.
3: Hola, Marta.
1: Ahir no vas venir i ens vas abandonar.
4: No.
1: Com un gos.
4: És que la vida és molt dura, m'han passat moltes coses aquesta setmana, però avui per fi he pogut vindre.
3: Estaves de cita?
4: No.
1: Joder,
4: no,
1: jo pensava que estaves morta i no, estàs viva.
4: No, estava amb el Boleta, el meu gos.
3: Boleta, sí, és veritat.
1: Com estimes el Boleta de l'1 al 10?
4: Ui, és l'ésser viu que més estimo en aquesta vida.
3: És que és el maromo del que més parla, el Boleta. Mira que es parla de maromos, però el Boleta és el que més.
4: És l'home de la meva vida i tots han de passar el seu filtre.
1: Dios!
4: Tots, sí.
1: El Boleta és preciós.
4: És
1: tot i que té una noia, és un noi.
4: Exacte.
1: Vale,
4: no sé si és el gènere.
3: Sí, l'has volgut amiconar una mica, el Boleta, per favor.
1: Tu dius que el teu gos és gay i pobret no sap parlar.
4: Quan
1: no sap ni si és gay.
4: Ficàvem un llacet amb la bandera gay.
1: Per favor.
3: Què? Però això és forçar, mare meva. Però el Boleta deixa que esculli. Però, si, posar.
1: Però si sembla has de sumar, per favor.
3: Li has de posar, anava a dir, la bandera hetero, però clar, no. Li has de posar un gos noi i un gos noia. Llavors que decideixi el Boleta.
4: Es munta els dos.
3: Pues és bisexual.
1: Vale,
3: bisexual.
1: Pues avui la gent ha de trucar i saludar el Boleta en directe, que és el gos de la Marta, vale?
4: Vinga.
1: I no només això, avui parlem, atenció, del Boleta, de festa, d'alcohol, de drogues i de sexe.
3: A veure, Boleta, drogues, va molt relacionat. Al final, li va molt la festa, al Boleta.
4: Sí, sobretot ara.
1: Què heu de fer? Doncs avui heu de compartir amb nosaltres experiències que heu tingut relacionades amb la festa i amb el sexe. Si és que us heu passat una mica i després heu anat a fer un quiqui i ha anat malament, o al contrari, ha anat superbé. Vale?
3: Sobretot el tema de barrejar drogues i sexe, en aquest cas, doncs, moltes orgies. Segurament coneixeu molt les festes que es diuen Kem Sex, no? Que és això, que fan reunions a pisos on, bueno...
1: Ojalà anar una!
3: Doncs, per favor, Miquel!
4: Home, sobretot està associat a la comunitat gay. Jo no us veig gaire allí a cap dels dos, eh?
1: Però menos
4: no
1: sé. Mal!
3: Ah, no?
4: No.
3: Pues vine un dissabte
4: sí,
3: amb nosaltres.
4: Sí,
3: segons heterazos. I et sí. Sorprendre.
1: Sí, sí, com el Boleta. Bueno, doncs ja tenim el telèfon obert.
2: 93-545-68-68.
1: Alcohol, sexes, drogues i Boleta. I a més, si voleu, podeu demanar bromes telefòniques.
3: Sí, sí, ja sabeu el nostre WhatsApp, és el 699-69-69-69. I atenció, abans de començar, vull destacar una cosa molt important.
1: Què?
4: Quina?
3: És que vull que la gent...
4: Què?
3: S'asseguri de venir a veure'ns a Martorell.
1: Anem a Martorell!
4: Quan?
1: El 3 d'octubre.
3: El 3 d'octubre.
4: Oh, bona data.
1: Ves a la pàgina web a flashfm.cat i t'inscrius.
4: Ara mateix.
3: Sí, de fàcil.
1: Gràcies.
2: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Això es diu The Lejitos Remix, és la cançó que sona a través del Flash Urban, perquè avui tenim a la Marta!
1: Què tal, Marta? Bla, bla, bla, bla.
0: Avui heu de trucar i heu de, primer de tot, saludar el Boleta, que és al cos de la Marta.
1: Sí.
2: El Bolichuchi.
0: I... El què?
1: Com l'has dit? Bolichichi?
2: No. Ah. Bolichuchi.
0: Mare meva.
2: Cholebuchi.
0: Mare meva.
2: O princeso.
1: Mare meva, però pots no que decideixi ell i no fer-ho tu per ell? Mare meva.
0: Per favor. Pobre Boleta. Ah. Bueno, i heu de, sobretot, el tema d'avui és alcohol, sexes i drogues, vale? Combinacions bones o dolentes que heu tingut a través d'alcohol, sexes, drogues i festa, d'acord?
2: Sí, volem una mica de xisme que ens expliquin. I jo m'he preparat a través d'una pàgina que m'encanta, que es diu Energy Control, que parla dels efectes reals de cada droga, té molta informació. Inclús tenen punt on pots portar drogues a analitzar-les.
0: Sí,
2: per això ja se m'escapa una mica.
1: De fet, el Miquel s'ha oblidat, perquè és molt normal que s'oblidi, però ho vam veure la setmana passada. Sí, sí. I està molt bé, molt interactiva. No, vam veure el web.
0: Ah, web.
2: Ah,
1: sí, control. Sí, sí.
0: Vinga,
1: sí,
0: el telèfon és aquest. Ja està obert ara mateix. Pots trucar-nos.
3: 93 545 68 68.
0: Hola, bona nit.
4: Hola.
0: Hola.
1: Ei, titella.
0: Bueno, hi ha un home que ens està vacil·lant perquè abans ha fet lo mateix.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Per favor.
0: Pensa que som tontos. Hola, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
4: Pere, de Llinars.
0: Pere, des d'on ens truques?
2: De Llinars.
4: Des de Llinars.
0: Ah, perdó. Sí.
1: Vale.
0: Escolta, Pere, tu has combinat alcohol, drogues, sexe i aquestes coses?
4: Un parell de coses, totes no, però un parell.
2: Quines?
1: Ui, especifica.
4: Pues alcohol a punta pala i liar-me amb una tia que no coneixia de res, trobar-me al costat del llit. I bueno, no sabia què havia passat exactament, però bueno.
2: Tu no te'n recordaves de res?
1: Hala!
4: No.
2: I ella?
4: Bueno, ella més o menys, vull dir que al final...
0: Sí, ella sí que se'n recordava del
4: sí,
0: que va passar.
4: Suposo, sí,
1: era conscient, almenys, no? Potser no se'n recordava de tots els detalls teus, però era conscient de que havia anat amb un mal homo a dormir.
0: I què et va dir ella quan la vas veure?
4: No, ella tan tranquil·la, però jo em vaig aixecar i dic, hòstia, què fa aquí, saps? I després vaig començar a pensar una mica què havia passat.
0: I vas recordar algo?
4: Algo vaig anar recordant, sí. Sí, sí.
2: Però esteu a casa teva o seva?
4: No, a casa meva.
2: Ah, vale.
0: Te'n penedeixes d'aquella?
4: A més, inclús m'havien portat amb cotxe, perquè jo havia begut, o sigui...
1: A sobre?
4: No me'n recordava res, que t'havia deixat el cotxe a la discoteca i bueno.
0: Però tu quan ho vas descobrir, et vas arrepentir de no en recordar tant res?
4: No, per res. Després no m'estaria una temporada més.
1: Ah, en sèrio? Veu estar liats?
4: Sí.
1: Oye, pues mira, una bona... Bueno,
0: com a mínim acaba bé.
1: Sí.
2: Sí, però...
4: Sí.
1: Una bona amnèsia, no?
2: Una cosa, en general, sobretot per la gent més jove que ens escolte, el sexe és per gaudir-lo. Llavors, quan tu has begut molt o t'has pres alguna cosa, no el gaudeixes. Si no te'n recordes, no el gaudeixes. Llavors, gent, així d'entrada, no ho feu. Jo crec que és millor que del dia següent... I així això fem el que s'hagi de fer, però és tan present al moment.
1: A veure, sempre és millor recordar-ho tot, però és veritat que moltes vegades, de mala manera, es romantitza, pues, jo què sé, com la peli Resacón en Las Vegas, no? I dius, hòstia, que risa, no s'acuerden de nada. Realment no és graciós.
0: Home, és una peli.
1: És un drama.
4: No, això no és, però bueno, sí que és veritat que després, com que va ser normal, sí que ens en recordàvem els dos. Últimament dels dos, saps? Vull dir que al final...
0: Però bueno, no va passar res fora del normal. Sí, simplement et vas despertar i vas veure que vas tenir relacions amb una noia que no sabies que estava en aquell moment al teu llit. I ja està.
4: Sí.
1: Amb una jove de 60 anys.
0: I ella tan feliça i tan bé, i tampoc et va dir res dolent ni que va passar res.
4: No, al contrari, vam seguir quedant.
2: Molt bé.
1: Fantàstic, tio.
0: Per tant, confiava en tu, Pere.
1: Sí, Pere.
0: En compte que et trobes demà al matí al llit, Pere?
1: T'imagines? 4 pavos, 6 noies...
4: Ara fa 19 anys que estic casat, vull dir.
0: Dios!
1: Bueno, doncs segueix així, important també.
4: I tinc 42, o sigui, m'he llançat a passadora.
0: Però, Pere, abans has dit que tu t'has drogat dos cops a la teva vida.
4: No, drogat no, que només havia begut.
0: Ah, vale.
1: O sigui que dues vegades havies barrejat sexe i alcohol a punta pala, vols dir, no?
4: Drogat no m'he drogat mai ni ho faré mai.
0: Molt bé!
1: Pues t'equivoques. No, és broma.
0: Molt bé.
4: No. Ho dic perquè, a part, tinc col·legues que s'han drogat molt i també he vist la situació i no.
2: I què has après a base de beure els drogats?
4: Pues que jo no vull passar per aquesta situació.
2: Molt bé, bon aprenentatge.
1: Ben dit.
4: Igual que si porto... si porto el cotxe tampoc bé perquè veig els accidents que hi ha.
2: Molt bé.
4: I zero alcohol a la conducció, vull dir.
1: Però si aquest home sembla la DGT.
2: Zero.
0: Escoltem el Pere a tothom, sisplau.
2: Pere.
1: És la Pera.
4: No, jo jo et reconec que abans bevia molt, però va una temporada i deixar de beure.
0: Ja. Quin va ser el teu rècord de cubates amb una sola nit?
5: Jo.
4: Bueno, 16-17, tranquil·lament.
1: Te lo igualo.
0: Perdona?
1: I con los ojos vendados.
2: Però no te dono un coma i
4: tiri. És més, et diré més. Jo havia arribat a anar amb moto amb 17 cubates fins a casa.
2: No.
4: Per això dic ara el que et dic, saps? Un cop madures, un cop fas, et dones el cop de cap que dic jo. Per això t'ho dic. Saps?
0: Però no vas tenir cap susto mai amb 17 cubates agafar la moto, per favor.
4: No, jo sabia conduir. En aquest aspecte sí que t'ho dic. O sigui, no era des que...
0: Una cosa és saber conduir, l'altra és saber conduir amb 17 cubates a sobre, eh?
2: Clar, sí, clar. Perquè...
1: I ara... Saps quan et pilles ara... reflexes, no sempre els tens al 100%, tio. Per molt que condueixis bé, que això és el que diu tots el bon conductor, diguem. Controlo. No.
2: Hi ha moltes coses que no controles, si et surt algun animal, si hi ha alguna taca, alguna placa de gel...
0: La poli.
2: És el que diu el Tomàs.
1: Oli.
2: El
4: reflex és disminueix. Bueno, és que vaig deixar de veure una vegada perquè vaig arribar, em vaig trobar un control, vaig poder passar a miracle.
0: Ja.
4: I a partir d'aquell dia vaig dir no, perquè si t'enganxen...
0: Molt bé, Pere.
4: Te vas al trullo directament.
0: Molt bé, Pere. Saluda el Boleta abans d'acabar. Saluda el Boleta, al cos de la Marta.
4: Bueno, com vols que saludi? Bueno, Boleta, porta't bé, també.
1: Gràcies.
0: Hola.
2: Hola.
0: Hola.
1: Ei.
0: Hola, línia 1, no? Corre, la deixem lliure, vinga.
3: 93.
0: Ai.
3: 93, 545, 68, 68.
0: Això és el que parlem avui, de sexe, drogues... I no rock and roll.
1: I molts estímuls. Per cert, no sempre ha d'haver drogues o ha d'haver sexe. És a dir, podeu dir que veu anar al lavabo de l'Apolo amb un col·lega i veu fer el que sigui, però que no...
2: Tras, tras, por detrás. Lo claro. Que no haurà vist aquell lavabo.
0: Tot el que és el relacionat amb el món de la festa i el sexe.
1: Exacte.
2: Sí, una miqueta de tot.
0: Hola, bona nit. Hola.
1: Hola.
0: Hi ha algú que... Bueno, hola.
1: No li va la vida.
0: Bona nit.
2: Nois, què feu?
0: Bueno, hi ha gent que ens està vacil·lant, que volem fer el programa en sèrio, però
2: gent
0: bueno...
2: Gent que estem treballant, vinga.
0: Sí, no?
1: Què passa aquí?
0: Hola, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Menys mal. Com et dius?
1: Hola, xato.
6: A l'anònim.
0: Anònim.
1: Molt bé, això m'agrada molt, de primeres.
0: Anònim, què ens vols explicar amb el sexe i la festa?
6: La cosa és que no tinc que explicar jo, ho tinc que explicar un amic.
0: Un amic, vale.
2: Pues vinga, amic, parla.
6: Amic... Està fugint.
0: Bueno, pues
6: està passant molt bé.
0: Doncs explica-ho tu.
2: Clar,
1: vinga,
2: tu.
1: Va, digue-ho.
0: Tu, va, en sèrio.
1: Tenim una mica de pressa, va. Nois. Podeu explicar la història o no? O riureu tota l'estona de nosaltres?
6: Ho sento, o sea...
0: Bueno, doncs pues explica-ho tu, tio. Pues que aquí estem treballant, tio, saps? A veure si t'enteres.
6: Sí, és això, però...
1: Va, és igual.
0: Bueno, per res, és que jo ho sento, que voleu aquí de guais, que voleu trucar, sí. Voleu riure, sisplau, si no, sí. No ho feu i ja està.
1: Si saps? Feu el tonto, almenys que se us entengui, perquè clar. És que tampoc se us entén, mare meva.
0: De veritat, Va.
3: Truca'ns ara al 93 545 6868.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Flash. Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat? Oh. Apunta aquest nom. New Wave BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de New Way passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de New Way pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a newwaybcn.com.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
2: La zona històrica d'Escaldes en Gordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes en Gordany.
3: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
1: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes en Gordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
4: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes en Gordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
5: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
6: Come on,
7: let's go.
6: Let's go.
0: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o mega crack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
8: Flash.
0: El poder del ritme.
1: Andorra 93.8.
9: Flash FM.
0: Què fas, que no ens truques? 93 545 68 68. Flash Urban.

0: La Bizarrap a Music Sessions número 0 amb el Daddy Yankee, que no és Daddy Yonki.
1: Això...
0: Avui parlem d'això.
1: Això avui la Marta és la Yonki. La Yonki, però de la saviesa.
0: Ah, sí?
1: Per ajudar-nos.
2: Sí, perquè jo drogues...
1: Zero.
2: No, no sí, zero sí. Tampoc, però molt poc.
0: Dios!
1: Dios, quines drogues fas?
2: No, jo ara no me drogo, ni bec alcohol, ni res. L'únic que prenc és cafè. Ja està.
0: El cafè és una droga, perquè me'n fas 3 o 4 al dia, eh?
2: Uf. El cafè és droga, és droga.
0: Dios.
2: Però he provat els porros.
0: Ho has provat tot?
2: Exfumadora de tabac.
0: Ahir vam parlar de tabac.
1: Sí.
2: Ah, sí? Què va preguntar? Sí.
0: Pues que la gent que fuma, per què fuma? Moltes morts, moltes.
1: Sí.
0: No fumis.
1: Ahir va ser un índex de mortandat no molt alt, al programa.
0: Però ara, però, parlem de festa, drogues i sexe. El sexe relacionat amb la festa.
3: 93 545 68 68.
0: Coses que us han passat en el món de la nit barrejant sexe i altres substàncies. Bones o dolentes? Perquè no tot pot ser dolenta. Veiem, potser hi ha coses bones.
2: Com
1: exacte.
2: Què?
0: No sé, potser tens una bona experiència. No ho sé, no ho recomanem.
2: Poden haver bones experiències, sí. Hem de tindre en compte que els medicaments... Bueno, sí, hi ha medicaments que també són...
1: Són drogues.
2: Són drogues, els fàrmacs. I, per tant, també poden interaccionar amb l'alcohol o amb altres coses que prenguem, com per exemple el cannabis, bueno, qualsevol cosa, ¿vale? Perquè també són drogues. Llavors, sí, si jo sí. M'estic prenent antidepressius, ansiolítics, medicaments d'aquestos pel TDAH, que hi ha molta gent amb TDAH,
0: Dios.
2: I es medica. Gent, tot això també són drogues, i si jo ara surto de festa i me bec una, bueno, una copa o les que siguin, doncs poden interaccionar i poden tindre problemes.
1: Sí, jo de fet vaig ser usuari de les pastilles pel TDAH, la Concerta és de les més conegudes, i mare meva, eh? Droga, és droga, droga, us ho puc garantir. És droga, droga, de veritat. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues si teniu alguna experiència relacionada amb el sexe i el món de la nit, amb la festa, que t'hagi passat a tu o a algun amic o amiga.
3: 93 545 68 68.
0: Aquest és el telèfon de la ràdio 935 45 68 68, i també, si voleu, podeu demanar bromes telefòniques.
1: Va, que ja sabeu el nostre WhatsApp 699 69 69 69. Per cert, mentre la

0: donar un missatge a, sobretot a la gent jove, de que puc.
1: I tant.
2: Endavant, Cristina.
1: Sí, sí. Tot teu. Va.
0: Perquè jo he sigut jove, he sortit molt, he begut molt.
2: Quants anys tens ara mateix, Cristina? Quants anys tens?
0: 30.
2: Ah,
1: ets jove encara.
2: Ah, ets com jo del 96.
0: Encara surto i encara bec i tal.
2: Home, jo tinc 30 anys i espero sortir més, Cristina, sincerament.
3: Déu-n'hi-do.
2: Clar.
1: Bueno, digues.
0: Bueno, volia donar més... Que, aviam, està molt bé sortir i veure i follar i tal, però, bueno, sobretot també tenir una mica de cuidado, no? Tant nois com noies, que quan anem a fer... quan sortim i va bé que... L'altra persona, o sigui, estigui amb facultats mentals també per accedir a fer pràctiques sexuals.
2: Sí, que les dues persones estiguin a favor de tenir relacions.
0: Sí, però vull dir que hi ha molta gent també que surt de festa i s'aprofita una mica, no?, de que les noies van borratxes i tal. Bueno, pues...
1: O inclús les emborratxen o les tiren coses a la beguda per a que no es puguin defensar o no puguin dir que no.
0: Exactament.
3: Ella parla d'un tema més simple, que és que veiem que l'altra persona, independentment de si l'han drogat o no, vull dir que si fa uns xupitos, que estigui al 100% relativament, com perquè sàpigues que els dos esteu amb un consentiment 100%, perquè és veritat el que diu, que hi ha moltes ties i molts tios que potser veuen a l'altra persona full una mica inhibida, desinhibida, i és com, vale, doncs ara follarem perquè...
1: Aprofito.
3: Aprofito.
1: Dius, no, sí. Si has de dir aprofito, mal.
3: És mitja agressió sexual. Sí.
2: Cristina, i això ho dius perquè tens alguna mala experiència? T'ha passat alguna cosa?
0: Bueno, no, aviam, conec casos i, bueno, també es veu, no? I també, bueno, simplement que tu pots estar content i tal, o sigui, contentillo i tal, val, però si tu vas donar neses pel carrer, estàs a punt de vomitar i tal, o sigui, que la, això, llavors, no és, la persona si dona consentiment amb aquest estat, no és consentiment, i millor prevenir que curar. I, no, i si veieu que la noia amb la que aneu a mantenir relacions no està amb les seves facultats, millor prevenir que curar. Només dic això, no fer res. I si la persona realment li agrada, s'esteu un altre dia i feu el que tingueu que fer.
1: Totalment d'acord. Després es queixen de que els denunciem. Pues no ens agrediu i no us denunciarem. És molt fàcil.
3: Exacte. Tant nois com noies, no estigueu pendents de que l'altra persona vagi molt borratxa.
1: I també us dic, no cal que l'altra persona estigui a punt de vomitar, vull dir, potser no està a punt de vomitar, però que no. Que, bueno, que si no t'està deixant clar que sí, no és que sí, punto.
2: Que no està en condicions de tenir relacions sexuals. Exacte. En aquell moment i ja està. I
0: no, o potser dius que sí, hi ha pràctiques que potser diries que no, o també s'aprofiten per treure's el preservatiu, o coses que potser si vas begut no et dones compte.
2: Ja.
3: Sí.
2: I l'altra persona pues, aprofita, de, ja que el seu interlocutor va com va, pues, d'aprofitar... Coses.
0: Exactament,
2: que no faríem.
0: Pues això.
2: Doncs sí.
0: Molt bé, Cristina. Prevenció i educació sexual als nois i res, pues, que vagi tot molt bé.
2: Molt bé, Cristina. Un petó guapa,
1: un
2: gràcies. Que vagi bé.
3: Adéu, reina, que vagi molt bé.
2: Una saludat al Boleta.
1: Ai, oh. És veritat. Pobre Boleta.
2: És que, a veure, saludar Boleta.
3: Estan parlant d'un tema tan dramàtic que clar, era sí, per trencar molt.
1: Saluda el Boleta, si pensarà que l'estàs vacilant.
2: Hola, bona nit.
4: Vinga.
2: Hola, qui ets tu?
3: És el Tieso.
2: És el passat. Tu.
4: Sóc jo.
3: Et deixem saludar el Boleta i prou. Saluda el Boleta, que ens fas gràcia.
1: A veure.
4: Vale, anem a prendre.
2: Què?
3: Va, iaio, saluda el Boleta.
2: Una cosa, si truques és per parlar, guapo. Clar, no, i a sobre ja penja. Vull dir, aquest home és tonto i punto. És un home que sí. No està bé i que truca cada dia per vacilar-nos.
3: Sí,
2: i no està bé perquè és veritat, perquè no està bé.
3: A vegades ens parla, a vegades ens parla i manté una conversa que dius, mira, te salvamos, però és que hi ha vegades que no comprem res.
2: Que no, és que no, i punto.
3: Ja, ja gent està. Malalta no.
2: De veritat, eh. Doncs si tens alguna experiència per explicar-nos relacionada amb el món de la nit i amb el sexe, tens el telèfon al 935456868.
5: Els dimecres toca parlar de sexe. I per això tenim amb

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Me cago en la puta mare de puta merda de música i de tot el que esteu venent, eh? Me cago en la puta.
0: I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui?

0: muchacha, llama, muchacha, muchacha.
1: Muchacha.
2: Muchacha, muchacho, muchache, qualsevol persona que hagi viscut una bona farra, que relacioni el tema del sexe, l'alcohol, les drogues, que tingui una experiència, ja sigui positiva o negativa, truqueu-nos ja.
0: Doncs vinga, va, el telèfon és aquest.
3: 93 545 6868.
0: 93 545 6868, una nit a una discoteca que acabes al lavabo, i a dintre del lavabo, vinga, mamadita.
2: Vamos, vamos, vamos.
0: Dios.
1: Ai, jo amb un lavabo... A més de discoteca, en la vida, Julio.
0: No, no en lavabo de discoteca, no, mai.
1: Ai, no, que antihigiènic.
0: Sí, la veritat tot. És que tu mires en perspectiva i dius... Buh.
2: Sí, però dona morbo.
1: Morbo?
0: Dona morbo en un lavabo de discoteca?
1: Vinga, volem que l'audiència ens respongui a aquesta pregunta, perquè jo el morbo no li trobo. O sigui, a mi m'ha passat d'anar a pixar i sentir com estan follant.
0: Sí.
1: I jo penso, bueno, pues que s'ho passin bé. Però... No.
2: No, és una guarrada.
0: També és veritat que pots esperar mitja hora i anar al teu llit, que estaràs més tranquil i més tranquil·la, suposo, però bueno.
2: Ja, el tema és que si et pilla a la una de la matina de la disco i tu saps que aguantes fins a les 5 amb els teus col·legues, dius, bueno, va, echo un kiki i luego sigo por ahí.
1: Però una cosa, jo després de follar vull dormir, en plan, no m'imagino follant al bany de la discoteca i tornant de festa.
0: Però una cosa és el bany de la discoteca és follar i l'altra és fer una xupipaje.
2: Clar, és diferent.
0: Clar.
1: Vale.
0: És una altra cosa. És més rapidet, saps?
2: Sí, si has de posar a quatre una persona o t'han de posar quatre o el que sigui, potser és menys higiènic perquè has de recolzar les mans a algun lloc. Però si és, per exemple, liar-te molt i fer uns ditets o una pajilla o tal, doncs jo crec que...
1: Ai, jo és que sempre abans de tindre sexe dic rentant les mans.
0: Molt bé.
1: Llavors, clar, si estem al lavabo a la discoteca... No hi ha sabó. I a vegades no hi ha ni aigua ni paper, llavors no, ja no me serveix.
2: Tens el gin tònic, que és alcohol, que desintoxica molt, no? Alcohol.
1: Mare de Déu, allí pilles de tot.
0: Vale, Marta, fem una cosa. Estem a una discoteca tu i jo i ara ens estem liant, vale? Però poso música de discoteca.
1: És el somni de la meva vida des que et conec,
0: sí?
1: Miquel.
0: Vale, mira, poso música de discoteca, no sé què tinc per aquí. Això, mira.
1: A veure, estem al Flash Urban.
0: Ara ens estem liant, vale?
1: Vinga.
0: I dic, Marta, vols anar al lavabo amb mi?
4: No, no.
1: Jo no.
0: Per què no?
2: Ui.
1: Perquè primer t'has de rentar les mans abans de tocar-me.
0: Vale, doncs em rento les mans i anem al lavabo.
1: Però amb aigua i sabó, eh?
0: Amb aigua i sabó,
1: que jo te vea.
0: Sí, si vols a la tita, també.
1: Però tens condons?
0: Sí, tinc tres.
1: Vale, i lubricant?
0: No.
2: Però què vols, que porti la maleta a la discoteca? Mare meva, Marta!
1: Jo sóc una senyora preparada. Jo tinc, jo tinc un neceser preparat a casa.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: És el neceser per follar?
1: És el neceser per follar.
0: A veure, i en què consisteix el neceser
1: tinc
0: de follar?
1: Tinc condons, lubricant que em vagi bé a mi, que no tots els lubricants van bé, que alguns irriten,
0: vale.
1: I toalletes de mans.
0: I tens aquest neceser al costat de la porta per quan marxes?
1: Bueno, el tinc a la tauleta de nit, però vale. Sí. En les èpoques en les que
0: vas eufòrica,
1: tinc més parelles sexuals, el tinc sempre ready per l'acció, perquè mai se sap quan te pot sortir.
0: Jo és el teu neceser per follar. Tu recomanes a la gent tenir el neceser per follar?
1: Home, és millor tenir-lo i no necessitar-lo que no pas al revés.
2: Vale. Jo m'imagino, liam amb una pava, i de sobte treu el moneder de la iaia Conxita per treure aquestes coses. Se'n baixa tot d'una manera, Marta. D'una manera. Doncs
1: pues mira, que serveix per filtrar imbècils.
2: Ben Dios! Fet. Ben fet.
0: Dios! Acabes de dir imbècil al Tomàs?
1: No, al Tomàs no. A la gent que quan li treus un condó te diuen ai, no sé què, no sé què. Bueno, però si no vols condó no em toquis.
2: No, jo sóc pro condons. Però
1: molt bé.
2: Dir, el tema de que imagina't, estàs fent un petting superintens i de sobte dices, un momento. T'aixeques, te'n vas a la tauleta de nit o allà a la sala i busques el bolsito de la iaia Concha, del neceser. Se't baixa un moment, clar.
1: I si et dic que et rentis les mans, si us plau?
2: M'ha passat, i era un rotllo, eh?
0: Home,
2: però
0: ho feia,
2: però
0: ho
2: feia. No, sí, no, no, sí, m'ha passat.
1: No, jo coincideixo que talli el rotllo, però és que jo, a mi me compensa més que me talli el rotllo 5 minuts que no pas tindre una candidiasis.
0: Dios!
1: Prioridades.
2: Ben dit,
1: cap tio val una candidiasis, i tia tampoc.
2: Ben dit, Marta.
0: Gràcies, Marta, ja
1: de
0: pots
1: res.
0: Marxar.
1: Vinga, adéu.
0: Vinga, va, si vols parlar amb nosaltres.
3: 93 545 68 68.
0: El telèfon està obert, està disponible ara mateix. Passes directament a l'antena de Flash FM i volem històries relacionades amb el sexe i amb el món de la nit, amb la festa. Si heu lligat una discoteca i heu acabat al lavabo o al mig del carrer.
2: Cuidao,
1: O al cotxe, al cotxe.
0: Al cotxe
1: Ojo,
0: borratxos.
1: Ojo, als cotxes.
0: Clar,
2: el cotxe borratxos.
1: Un cop, una amiga meva, cabrona, me va vindre a buscar sabent que jo estava follant amb un cotxe.
0: Dios!
2: Hola, sí, que sí, heavy.
0: Sí. Ara ens ho expliques.
1: Vale.
0: Hola, bona nit.
2: Hola, bones.
0: Hola. És l'avi que no està bé del cap. És un avi que ens truca cada dia i és molt pesat.
2: Sigui qui sigui, sisplau, busca cobertura.
0: Veus?
2: Hola.
4: Sí, què voleu?
0: Veus? Ai, Déu meu. Per què truques, tio?
1: Estem treballant.
0: Ens pots deixar, sisplau?
2: Parlaràs normal o faràs el tieso com sempre?
4: No.
0: No, què?
4: Que parlaré normal, coi.
0: Doncs va, explica la teva història amb el sexe i amb la festa.
4: Bueno, la discoteca Trocadero...
0: Sí.
4: Va haver un problema d'un criu que van entrar i un amic meu va fer-se passar per poli i es va detenir, bueno, el va intentar detenir i resulta que eren els nebots del jefe de seguretat de...
2: Molt bona història.
0: Vale, va, vinga.
2: Boníssima
0: història. És que és innecessari, aquest home.
2: És que està molt loco.
0: Està molt malament, aquest home. És que truca cada dia. És molt pesat, eh?
1: Està molt sol.
0: Sí, sí.
2: Ves amb ell tu, Marta. Fes-hi tu companyia.
1: Jo estic sola, però jo vull estar sola.
0: Algú ens vol salvar i trucar una trucada normal?
3: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Encara tinc la BTS per aquí, eh?
2: Encara està?
0: Sí, però no li donarem pas.
2: Era cabron.
0: Hola, bona nit.
5: Hola, bona noche.
0: Com et dius?
2: Què tal, Pantera?
5: Antonio.
0: Antonio, què t'ha passat a tu, tio?
5: I Doraemon, com està?
0: Doraemon? Està dormint el Doraemon.
2: Sí, avui no està aquí.
5: Ah, Carlos. Avui no l'ha contat el que passó anoche o què?
0: Què va passar de nit?
5: Anoche, cuando salió del trabajo, nos pegamos una fiesta con Doraemon increíble, tío.
0: Ah, qué gracioso.
2: Pues mira, explícanos alguna fiesta, explícanos alguna festa que relacioni drogues, alcohol i sexe, va.
1: Antonio, tu et drogues?
5: No, Doraemon me dio anoche droga a mi.
2: Vale, però deixa el Doraemon,
0: vale, ja està, el Doraemon ja està, Antonio, sisplau.
2: Això és de l'altre dia, Antonio.
0: Ja està.
5: Ah, però que buen tío.
2: Sí, però parla d'una altra experiència, no parlis del Doraemon.
0: Som jo o la gent està imbècil?
5: Pues es que la experiencia fue anoche con él.
2: Bueno, pues...
0: Vinga, adeu, Antonio.
1: Antonio.
2: Meu.
1: Coño.
0: Hola.
2: En coño.
6: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
6: Quim.
0: Quim, des d'on ens truques?
6: Des de Sabadell.
0: Molt bé, què t'ha passat a tu, Quim?
6: Buah, doncs jo estava un dia allà al Lemon, no sé si sabeu on és, a Sant Cugat.
2: Sí. Què és el Lemon, sí. Perdó? És una discoteca
0: de Sant Cugat.
6: És una discoteca que ja ha tancat.
0: Ah, doncs jo vaig anar a punxar fa com 5 o 6 anys.
2: Per això ha tancat.
6: Sí, fa temps.
0: I què?
6: Jo estava anant allà amb una noia, pim-pam, pim-pam, a la barra, i la seva amiga se'ns va quedar mirant en plan, vosaltres dos esteu ahí, tiqui-taca, tiqui-taca.
2: Però pim-pam, què és? Que estàveu follant o fent dits o què estaves fent tu?
6: Hombre, no, follant ahí.
1: Esteu follant, en plan, l'estaves penetrant a la barra del bar.
2: Potser per això va tancar, no? Perquè mare meva.
6: No, aquell era un folladero.
1: Però una pregunta, no se't baixa sabent que hi ha gent al voltant?
6: No, a l'inrevés,
0: Encara et posa més, que la gent miri.
6: Home, una miqueta de morbo.
1: Però esteu follant de peu o com?
6: Bueno, ella una miqueta així, com es diu, acolçada així a la barra, i jo endarrere així dissimuladament, tiquitín, tiquitín.
1: No, dissimuladament,
0: crec que no era, dissimuladament.
6: Sí, a veure, sí, no la seva amiga es va quedar una mica flipant, però bueno.
2: Però que veu posar un biombo o algo, perquè no se'l veiés, dissimuladament de què? No riguis, guarro.
6: No, guarro, home,
0: sí.
1: Una mica marranada.
0: Sí.
1: Una pregunta, te vas córrer?
2: Ui, Marta.
6: No.
1: Sí, perquè...
6: sí que em vaig posar condom.
0: Et vas
1: però
0: posar
1: com te fiques? Condom. O sigui, felicitats per ficar-te condom.
6: En allà, això era galliner, o sigui, estava tot el món així apretat.
0: Estàs dient que la discoteca aquesta de Lemon de Sant Cugat la gent follava a la sala sense amagar-se?
6: És que sí.
2: Bueno, pues insisteixo, per això va tancar, és que no ho entenc.
1: Home, Miquel, fes tot els dites, és que potser et van enganxar alguna
0: cosa. Ja me'l vaig
6: fer. Això era pior que un pàrquing de cruising.
0: O sigui, la discoteca aquesta, la gent follava a la sala i, no, i sense res, o sigui... Sense...
6: Aviam, jo em posava, els altres no ho sé.
2: Ja, llavors, vale. Llavors, eres tu l'únic loco que estava follant a la discoteca. Pots dir-ho, no passa res. Vas cometre un error i ho vas fer. Però has de saber que és un espai públic i que és molt poc higiènic, tio. Que com a molt al lavabo, mira, te lo compro, però és que allà enmig, cabrón.
6: No, però en el lavabo hi ha molts gèrmenes, tio.
2: Ah, i en la barra no.
1: Exacte.
0: Ah, o sigui, prefereixo
1: esperar. A la sala de discoteca no.
0: Ho prefereix fer...
6: El Larius pot desinfectar tot.
1: I dale, que no!
0: Però ho prefereixes fer a la barra d'un bar de la discoteca abans que al lavabo.
6: No.
1: És que és un exhibicionista, no, com se diu aquest? Com te dius?
0: Quim.
6: Quim.
1: Ets un exhibicionista.
6: No, home, no.
1: Home, si te fiqué, que te mirin.
0: Tu quan folles t'agraden que et mirin, Quim?
6: A vegades sí, a vegades no,
0: T'agrada ser el centre d'atenció?
6: Quan no? Quan faig l'amor.
1: Espera, que ara és un romàntic.
0: Ara s'ha posat un romàntic, el Quim.
2: He de dir una cosa. Té dret a canviar. Això és del passat, potser ha canviat molt. Li donem l'oportunitat,
1: Quim. Ara un folles, Tim.
2: Al parc.
6: Ara mateix porto una temporada una miqueta baixa, però espero remuntar.
1: Però on?
2: A on? Si folles o no fas?
6: A casa.
0: Anem progressant. Això...
2: Un sostre.
0: Anem progressant. Però, Quim, anem a la notícia que ens has donat. Confirma'ns-ho. A la discoteca ja tancada de Sant Cugat, que es deia Lemon, la gent follava al mig de la pista?
7: Lemon.
6: Sí. Més d'un, sí. I més d'una mega mamada en el servei, escoltat i he vist, eh?
1: Toma. Mega mamada?
2: Què és això? Què vol dir? Sí, sí. Molta, és com moltes fusionades o què?
6: No, però aquello era, bueno...
1: No, un perillo... Com diferencies tu una mamada d'una mega mamada? És que m'interessa. Va, una amiga.
6: Per això.
2: Si t'atragantes és mega mamada o com va?
1: Sin arcada.
6: Si fa... És buo.
1: És vale. Mega mamada.
0: Molt bé, gràcies. Exacte. Per explicar-nos-ho, expert, Quim.
2: Molt bé, noi.
6: Vinga.
0: Adéu.
3: Si necessites ajuda, no comptis amb nosaltres. Flash Urban, 93 545 68 68.

0: És la nova cançó de Lucho RK, això es diu Aire.
1: Aire.
0: Aire. 9 minuts i les 9. El telèfon està obert.
2: 93 545 6868.
0: Efectivament, 93 545 6868. Avui parlem del sexe relacionat amb el món de la nit, sortir de festa. Ara, per exemple, que és tant la Mercè i Santa Tecla.
3: És veritat. I Sant Miquel a Lleida i les festes del Guaire i de Cervià.
0: Quantes coses!
3: Déu-n'hi-do. Però no me les sé.
0: Hola, bona nit.
1: Ha fet tot.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Marina.
0: Marina, des d'on ens truques?
1: Hola, pastisset.
4: Des de Sant Boi.
0: Què ens vols explicar, tu, sobre el món de la nit i el sexe?
4: Bueno, a veure, jo no soc de sortir molt, però quan surto me vengo arriba.
0: Vale.
3: A què et refereixes?
4: Doncs, a veure, l'última festa així salvatge que recordo va ser per Sant Joan d'aquest any, que vaig anar amb els meus amics a una discoteca, que no diré el nom, perquè si no la reputació quedarà...
0: Però tu creus que hauries de dir el nom de la discoteca?
4: Home, a veure, jo crec que sí, perquè és una discoteca que està com posicionada en un lloc estratègic, vull dir, està com a prop de la platja. O sigui, literalment, unes escales i arribes al mar.
0: Quin poble, ciutat?
4: És a Sitges.
1: Quines discos hi ha a Sitges? Fa molt que no vaig.
0: Ara mateix estic perdut.
3: No ho sé. Bueno, digues, Marina, digues.
4: Bueno, res, que... Bueno, jo anava de tranquis, ¿vale? Perquè no em vaig drogar, no vaig fer trampes, només alcohol. Però bueno, vaig conèixer un grup de nois de Galícia i bueno, hi van treure lo que tenen tots els gallecs.
1: Vale.
3: Coca.
0: Què tenen?
3: Per enterar-me jo.
0: Què tenen els gallecs?
4: Coca.
0: Coca.
3: Gràcies.
1: La Marta està molt enterada del tema, la farinya.
0: Jo estava pensant en pop. A la gallega.
1: En Popper a la gallega.
0: I que no. O sigui, els gallecs van treure coca.
4: Sí, van treure pop a la gallega. I, bueno, doncs al final vam acabar tots a la platja de la discoteca aquesta. I em vaig liar amb dos o tres.
0: Va. Et vas liar del grup de gallecs, et vas liar amb dos o tres mentre que anaves encocada.
4: Sí.
3: Perquè la que puede i la que no, critica.
4: Critica.
1: Però tu eres plenament conscient, estaves bé o... Cuidao.
4: Sí. Però clar, és que em fa gràcia perquè jo anava de tranquil i digo, no, jo sana. I bueno, en fi.
0: I vai.
1: Vaya.
0: Vas acabar tinguent relacions sexuals aquella nit?
4: Sí.
3: I què tal l'experiència del sexe barrejat amb coca?
4: Bueno, va ser ràpid, perquè estàvem a la platja, vull dir, o sigui, estava, no es veia res, però jo estava com incòmoda perquè estaven els seus amics per allà i, bueno, vaig agafar el primer que vaig veure, li vaig veure medio guapo i dije, ven pa l'aigua.
0: Pa dentro.
3: Ah, ho va fer a l'aigua de munt.
4: Sí.
1: Al mar.
4: No cobra molt.
3: Jo ho veig molt incòmodo tot,
0: I poc lubricat, no?
1: Clar, i si se't posa una lubina en el xixi, que horror, eh?
0: Dios,
1: por favor.
4: No.
1: Buscando a Nemo.
3: Un percebe.
0: I la discoteca què té a veure amb tot això?
4: Bueno, doncs que si dic la discoteca on és i que està al costat de la platja, doncs se sap quina discoteca és.
1: En quin lloc pot deixar la discoteca el fet que diguis el nom? No passa res, la gent fa coses a les discoteques.
0: Quin és el problema, doncs?
4: Bueno, no, perquè en principi no es podia baixar l'aigua, però em vaig fer amiga d'un segurata i em va obrir les portes de la platja i vaig poder baixar. Sí, però en principi no es podia.
0: El segurata et va obrir una porta que no t'hauria d'haver obert.
4: Sí.
1: Vale, digue'ns el nom de la discoteca. Va.
4: Sí.
1: Vinga.
4: És el Enola Club.
5: Bomba.
1: Enola Club, a Sitges.
4: Sí.
1: Vale.
3: Però vas baixar
0: la discoteca no ha fet res dolent. Ah. Vull dir, simplement no...
1: Ah, Enola Club. És famosíssima. Ja hi ha molt de tecno i tal. Sí.
0: Vale.
1: Déu-n'hi-do. Sí, hi ha droga.
0: Amb aquest grup de gallecs has tingut relació quan va acabar la nit de Sant Joan?
4: Bueno, el de l'aigua. Ens vam donar el WhatsApp i tal. I, bueno, vam estar parlant els següents dies, però a mi se'm va bajar ja tot el morao.
3: Perquè jo tinc una pregunta. Si tu poguessis canviar algo d'aquesta nit, sabent lo que saps ara, ho canviaries?
4: No.
3: No? el polvo encocada a l'aigua amb un pavo, els amics por ahí...
0: Bueno, en aquell moment, incòmodo. Ella ho va gaudir.
1: I són, són experiències que d'això s'aprèn.
3: Sí, jo no jutjo, jo se'l pregunto.
1: Marta, d'això s'aprèn al final. Jo crec
0: que no diem ara que la gent es drogui, eh?
1: No, però que...
3: Ni us drogueu?
1: Però el que sí hem de dir és que si ho heu fet, que després no us fustigueu, que són experiències que a vegades es viuen i d'altres no. I aquesta senyora ho ha viscut, ho ha explicat a la ràdio i gràcies a això, doncs mira, hem tingut una mica més d'info del tema, que és important.
3: Ah, no, que sí, que no dic jo que no, que cada una té la seva cosa. Jo pregunto per curiositat.
0: Digues, Marina, digues.
4: L'únic que canviaria seria que no faria l'aigua, o sigui, m'aniria a un altre lloc.
0: La part de follat te l'estalviaries, o la faries en un altre lloc?
4: La faria en un altre lloc.
0: Vale,
1: sí. Jo al lavabo.
4: No, és que el lavabo tampoc.
3: A l'hotel,
4: no sé,
3: els gallegos.
0: Sí que és veritat que sí, aigua o lavabo de discoteca, potser prefereixo aigua, eh?
1: Sí?
4: No, home,
0: més net, no?
1: Era de nit o era de tarda?
4: No, era de nit.
1: És que a mi em fa por imaginar-me un peix allà mentre follo. Clar, amb la tita a l'aire. No, em fa cosa, eh?
3: T'imagines que te la mossegue.
1: Clar, un tauró, una piranya. Per favor!
0: Dios.
4: Que va, però... Si aquesta aigua està més contaminada, si està al costat del port de Poginet.
1: Millor m'ho poses.
0: Que rica.
1: Amb petroli a l'anus.
0: Que rica. Molt bé. Molt bé, Marina, doncs ens ha encantat la teva història que ens has explicat avui al Flash Urba.
3: Gràcies per la sinceritat, Marina.
1: Ja anirem a l'Ola Clap a pintar algunes, vale?
0: Perquè tu drogar-te, Marina, no? O continues fet tu?
4: Bueno, jo estaré a l'Ola Club. Si em busques...
1: El com, què, perdona?
3: Ella estarà allí, que si voleu la busqueu.
1: Però quants anys tens, Marina?
0: 25.
1: Ah, clar, està en edat de drogar-se. Clar.
3: No.
0: Per favor.
3: No hi ha edat de drogar-se.
1: No, perdó, ja, perdó.
0: Adéu, Marina.
3: Adéu, guapa, un besito.
0: Adéu.
2: Aquest programa serà pitjor que una ressaca. Escoltes el Flash Urban. Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.

0: Estem tot locos. Loco. Mira, aquesta cançó parla de drogues, justament.
1: Sí, nosaltres aquí diem que no us drogueu i aquesta... Que tatus i pastilles.
0: Marta, són les 9!
1: A dormir!
2: Què vol dir això?
3: Aquest és un missatge pels nens i les nenes.
1: Oh, Gemma!
3: Flajurban us desitja bon...
0: A dormir, no et droguis!
2: És hora de dormir.
1: Tu marxar i fes-te una ratlla.
0: No!
3: Escolta'ns al llit, que és hora de dormir. No et facis l'adormit. Sabem que t'estàs amagant. Agafa el pelús i vés a fer un on. És hora de dormir.
0: Un missatge pels nens.
2: No us drogueu.
1: I les Molt. Nenes.
2: A tothom. I les nenes, els nenis, en general.
1: Els nenis.
2: I si folleu, amb protecció.
1: Boleta. El Boleta també a dormir, eh?
2: El Boleta dorm tot el dia.
1: Mare meva, vaya iaio.
2: Està jubilat, ja.
0: El Boleta és el gos de la Marta, per si no ho sabíeu.
2: El Boleta és el meu gos i farà 16 anys.
0: 16 anys,
2: quan...
0: Per favor.
2: I no s'ha drogat mai.
0: No s'ha drogat mai el teu gos?
2: Preneu, són les pastilles que li dono.
0: A veure, el Boleta és el gos de la Marta, que pobret, no parla, perquè és un gos, lògicament, i la Marta el tracta com si fos gay. Saps? El pobre gos mai ha dit de quina sexualitat se sent ell. Però
2: el Boleta, en sus tiempos mozos, se montae tant nois com noies.
1: Vale,
2: com
1: la mami. Saps?
2: Pues perquè jo ho veia.
0: Dios.
2: El treies a passejar i se montava a nois i a noies.
1: Tu li posaves un jacet de maricó, en plan de color rosa.
0: Si el pobre gos parlés del pobre Boleta...
1: Ara està una mica...
2: Lo que ha vist el Boleta.
1: Ara està una mica tiesini el Boleta, oi, Marta?
2: És que és un iaio.
1: Està malaltet, està malaltet.
2: Està ciego, està sordo, està té artrosis.
0: Per això avui quan truqueu també heu de donar ànims al Boleta, al gos de la Marta.
2: Sí, pobret. Que ha passat una setmana.
4: 5, 4, 5, 68, 68.
0: Hola, bona nit.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
5: Roger.
0: Roger, per què truques?
5: A veure, jo ara truco per a començar, perquè l'altre dia jo vaig sentir que va trucar un noi i dia no sé què de maricons, i ara esteu parlant de maricons, això és una falta de respecte, eh?
0: No, respecte no.
2: Jo soc del col·lectiu, Roger.
1: Sí, nosaltres, Roger, no ho fem, la veritat, eh? No ho fem ni per insultar ni per fer tal, la veritat.
0: No, la veritat és que no ho fem mai.
5: Ja, però l'altre dia va trucar un noi pobre i no sé què dia dels maricons i tal... I ara
1: nosaltres diem
5: que el
1: gos és el
5: maricó.
1: Però jo crec que home, és diferent.
0: A veure, jo crec, Roger, que t'has de posar en el nostre humor i en la nostra manera de fer el programa.
1: I el context era diferent, eh? Claro. Potser aquell home segurament ens digués maricons amb una mala intenció i com a insult. Nosaltres no ho estàvem fent com a insult, ho estàvem dient com un context divertit d'un gos.
5: Que jo no
1: m'he
5: sentit a ofès, que no ho soc, però era així un detall, saps?
0: Molt bé, el Roger.
1: Merci, Roger, per estar atent. La propera enteres més de la pel·lícula, vale?
0: Molt bé,
1: el cago
0: Roger.
1: En la puta.
0: No. Escolta, Roger, a part d'estar enfadat amb nosaltres, li vols dir alguna cosa al Boleta?
2: El meu gos, maricón.
5: Mira, jo tenia una amiga de Barcelona, jo soc del Delta de l'Ebre, jo tenia una amiga de Barcelona que el seu gos també ho era,
2: Ah, molt bé.
1: Que era...
2: I què tal?
1: Gaylord Navas, sí.
5: Homosexual.
0: Però una cosa, jo no estic a favor de dir un gos si és homosexual o no, si no viu el propi gos.
2: Si és mascle i se folla tios a mascles...
0: Bueno, i ell què sap? És un gos!
2: Home, no, sap però, més que tu i jo junts.
1: Però, clar, amb l'olor jo crec que ho reconeixen i tot,
2: home,
1: no? Suposo.
2: Ells saben lo que...
0: I què li dona pel cul a l'altre gos?
1: La cama.
5: Sí,
1: si folla la cama. Quan et follen la cama els gossos, lo típic, doncs potser ho feia amb el culet del gos.
0: Favor.
2: Jo no sé si arribava a penetrar el cul, però sé que muntava els gossos.
0: Què dius, Roger? Què dius? Sí.
5: Jo vaig ser testigo també del gos d'una amiga meva que ho feia això. Com és en mascles, Les femelles no li agradaven.
0: Sí, el gos li donava pel cul a un altre gos.
5: Sí, però sense penetració,
1: Petting.
2: Ja sé que se ve ja de la penetració, gent. I els gossos ho saben millor que nosaltres. Al regne animal hi ha més espècies que follen entre
1: ells.
0: Ah, sí?
1: Sí.
2: Els goril·les, els dofins...
0: Els dofins? Els dofins mascles es follen entre ells.
2: Les femelles!
0: Les femelles!
1: El dofí és un animal bastant gai, he de dir. El goril·la no, en canvi. El goril·la no me'l feia.
0: Clar, un goril·la, dos homes goril·les, és molt...
2: Les ximpanzés...
1: Però són molt rotllo els catxes de Sitges, no? Els goril·les també, o no? Ositos.
0: Ositos de Sitges, molt bé.
2: Les ximpanzés femelles, algunes tenen sexe entre elles.
0: Ah, sí?
1: Són boyers?
2: Algunes sí.
1: Per favor.
0: I tu, Roger?
5: Los animals més intel·ligents, clar, el delfí, el goril·la i el mono, claro.
2: I tu?
0: Sí, els més intel·ligents es follen entre ells.
1: Bueno, i els humans, clar.
0: Soc tan llest, de veritat, eh?
5: Diuen que el que va no torna, vull dir...
2: Això és veritat.
0: Ho has provat tu, Roger, mai?
5: No, no, no, no ho he provat, no.
0: T'has fet mai un pico amb un home?
5: Bueno, sí, en algun amic, però allò...
2: I què tal? Vas sentir papallones?
5: No, què tal? Un asco que rai, la nòvia em malda, saps?
0: Perquè home, com que quin asco? Tu no anaves aquí a defensar...
1: Els drets dels maricons.
0: Clar.
5: El del respecte, però a mi no m'agrada, a veure, s'ha de ser clar.
2: Però, algun cop t'has drogat?
5: Home, si la compta la marihuana, sí.
2: Sí. Clar que sí. Conté la marihuana.
0: Sí, l'única droga que t'has cardat tu és la marihuana.
2: Ja.
5: Yeah. Sí.
0: No, home, l'única entre cometes.
2: Algun cop has tingut sexe fumat?
5: Home, moltes vegades, sí.
2: I què tal, l'experiència?
5: Home, mola. Pues dure. Jo el que noto és que dures més.
1: Ah, clar, no perquè va ralentitzat.
0: Et corres més tard.
2: Costa més arribar tard, a l'orgasme.
0: Vale.
5: Ni més plaer, ni més plaer ni menys, però tardes més, sí.
2: I no et quedes dormit? Pregunto.
5: Com?
2: No et quedes dormit? Jo quan me fumava porros me quedava llitumbada.
0: Vaya fumeta!
5: No, jo ara fa 2 mesos que no em fumo, però ja he estat 7 anys fumant i no em passat.
1: 2 minuts?
0: Què vols dir fa 2 minuts?
2: Mesos.
0: Ha dit minuts.
2: Mesos.
5: Dos mesos que no em fumo.
0: Minuts. Vale, tu quan fumes porros, o fumaves?
5: Sí.
0: Després aguantaves més o menys a l'hora de follar?
5: Més.
0: Apa, jo pensava que els porros t'apalanquen.
2: Bueno, depèn.
0: I fan que no se t'aixequi.
5: Depèn de la persona i depèn de si fumes herba o xocolata. Això.
0: Estic tan perdut en aquest tema.
2: És que el cannabis és una droga molt curiosa perquè no encaixa en cap de les categories d'estimulant, depressor, al·lucinogen, però és els tres alhora. Llavors és com una droga molt...
1: I que també depèn, valoreu, nois, també si és índica, si és sativa, si és d'interior, exterior...
0: Això què vol dir?
1: Bueno, que cadascuna afecta d'una forma o una altra depenent de la persona. Això és un univers per a
2: tot. I també depèn de la teva genètica, és un caos.
5: I el xocolate pega diferent a la herba. Jo era de fumar xocolate.
1: El xocolate és un fàstic perquè sembla tot petroli, he de dir. El hachís jo ho veig com caca, no? No ho veig natural.
5: Això depèn del que fumes. Jo fumava bo quan fumava.
0: Bueno, la conclusió és no us drogueu i no us fumeu.
1: No us fumeu.
2: No us drogueu.
0: Molt bé.
5: Noia, vigila els que estos dos són perillosos, Vinga, va.
0: No, si està curada d'espans, la Marta.
2: Sí, has de vigilar-los amb mi.
1: Oi, noi, la conclusió més important, que els gossos també són gais.
0: Ah, també.
1: Que
2: no se'ls ha de pegar.
1: Ara, molt bé, Marta.
4: De 8 a 11, Flaix Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Patito, Ana Mena i Lola Índigo, al Flash Urban, i avui tenim a la Marta. Hola, Marta.
1: Hola, guapos. Sabíeu que amb aquest duo hauria d'haver estat la Aitana, també.
0: Ah, sí?
1: Bueno, ho vaig sentir en un TikTok, potser no és veritat.
2: L'Aitana, la del Flex?
1: Havien de ser un trio.
2: Mala.
1: Però, per lo que sigui, pues, l'Aitana al final no es va unir.
0: Ens informarem, Marta.
1: Oh, i tant, gràcies.
0: De què parla avui el programa, Marta?
1: Que avui volem que la gent ens expliqui les seves experiències en el món de la nit i combinant-ho amb el sexe. O sigui, la pregunta és, algun cop t'has drogat i després has tingut sexe?
2: Exacte, ja sigui alcohol, ja sigui drogues dures, drogues més toves, qualsevol tipus.
1: L'alcohol, el tabac, el cannabis, compten com a droga, gent.
0: Tot compta com a droga.
1: Tot compta com a droga. Doncs
0: pues vinga, va, el telèfon és aquest.
3: 93 545 6868.
0: 93 545 6868 i encara ningú ens ha demanat avui una broma telefònica.
2: Jo he de dir que estic molt enfadat.
1: Oh.
2: Estic molt enfadat amb la societat catalana. El que Marta
1: va agafar un taxi i el taxista em va dir que no li agrada el reggaeton, però que escoltava el nostre programa sol per les bromes del Tomàs.
0: Doncs pues vinga, va, demaneu una broma al Tomàs.
2: Vinga, nois, 699-69-69-69. Insisteixo, estic molt enfadat que encara no heu enviat missatges per fer bromes telefòniques. Poseu el número de la víctima, el seu nom, i nosaltres efectuarem una broma de puta mare.
0: Doncs vinga, va, demana una broma telefònica al WhatsApp de la ràdio.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Coses que ens agraden, pues, per exemple, a les mamis o a les iaies sempre s'ho creuen i sí, sempre fa gràcia.
2: És ideal, això és ideal, rei.
0: I sempre fa gràcia. Doncs vinga, va, és que estava escoltant per prescolta que havia tornat a trucar a l'avi Tiesu.
2: Ah, a l'avi Josep.
0: I estava dient, pual, pual.
2: Mare meva. Oye, felicitar la gent que tenen festes, no? A Barcelona, que avui és la Mercè, a Tarragona, que és Santa Tecla, durant tota la setmana. I, a
1: i la setmana que ve és Lleida, Alguaire i Cervià.
0: No para.
1: Flipeu.
2: Bonito.
1: En colors.
0: Pues justament que parlem avui de festa amb el sexe i la droga.
3: 93 545 68 68.
0: Què us ha arribat a passar per culpa de les drogues i de l'alcohol en una nit de festa?
1: Sabeu què m'ha passat a mi un cop?
2: Hòstia, a veure.
1: Jo no bevia en aquella època. Bueno, ara tampoc. Vale. Bueno, estava de festa a les festes majors del meu poble i pues, bueno, vaig lligar amb un noi i lo típic que hi havia gent a casa meva, a casa seva, pues vam anar al seu cotxe, ens vam anar a un mirador en medio de la nada a follar, bàsicament. Jo amb el meu kit, que abans us he dit, pues jo amb el meu kit sempre ready per l'acció.
2: El kit antimorbo, sí.
1: No, el kit anti-ETS.
2: Vale.
1: I una amiga meva tenia la meva ubicació, ella sí que anava borratxa, no sé si ho va fer a posta o no, espero que no, segurem, però sí. Va mirar la meva ubicació i va dir, vale, la Marta està enmig d'un descampat, vaig a buscar-la.
0: Bueno, la senyora es va preocupar una mica perquè estava al mig del bosc, saps?
1: No, però jo juraria que li vaig dir que me n'anàvem a aquest home. Bueno, és igual, total, que ell i jo estàvem dándole que te pego, just acabem, i apareix al nostre cantó un cotxe.
0: Dios.
1: Vale? Ell i jo ja havíem acabat, eh?
2: Vale.
1: Apareix un cotxe, se baixen la meva amiga i més gent, perquè el conductor no havia begut tampoc, com s'ha de fer.
2: Vale.
1: I jo me vaig cabrejar un huevo, perquè arribar 5 minuts abans i ens pillen ahí dándole que te pego, i vaig agafar toalletes netes.
0: Menos mal.
1: I els vaig tirar a la cara, però els vaig dir que eren brutes de que ens acabàvem de netejar.
0: Hala!
1: En plan venjança.
2: Vaya cabrona.
1: No cabrons ells, que ens haguessin tallat el rotllo.
0: Favor, i clar, i una dona empoderada com tu, per què algú l'ha de protegir? Si tu ja t'has de protegir sola, saps? És veritat?
1: Home, no necessito guardaespatlles. Bueno, sí, per desgràcia sí que el necessito.
2: A vegades sí, a vegades
1: que per cert, parlant de guardaespatlles, després us parlaré de cosetes que s'estan inventant per evitar que ens fiquin droga a la beguda.
0: Ah, sí?
2: Ah, hòstia, doncs sí. Aquests consells són superimportants.
0: Per anar tranquils a les festes majors, que no te passi res. Saps?
2: Molt ben dit, Miquel, és veritat.
1: I per espantar la gent dolenta que ens vol fer mal. No sortiu de casa.
2: Exacte, que hi ha molta gent por ahí que cuideu les intencions, eh?
1: Sí, exacte.
0: Doncs vinga, va, si vols participar, com pots comprovar, no està trucant ni Dios, pots trucar ara mateix.
3: 93 545 68 68.
0: Perquè la gent avui tenia festa i nosaltres no.
2: Per favor, ja, és que entre que hi ha molta penya que curra a Barna i també per Tarragona, que es pillen pont, i a Lleida també, que la setmana... Pues segur que es pillen ponts també, pues mare meva, és que no queda
0: ningú. No vinguem a treballar avui, ja està, perquè estem treballant.
1: Clar. És veritat, jo no hauria d'haver vingut avui. Me pagueu el doble, no?
2: Sí.
0: Doble de mamada.
3: Som els nòvios que la teva mare no voldria per tu. Flash Urban.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Flash. Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat? Oh. Apunta aquest nom. Niway BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de Niway passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de Niway pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a niwaybcn.com.

0: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
1: Què fas, que no ens truques? 93 545 68 68. Flash Urban.

0: Ara però anem a fer una broma telefònica.
1: Sí.
2: Sí.
0: I no qualsevol broma telefònica.
1: Exacte. Ens han enviat un àudio, d'acord? Voleu que l'escoltem? Dura un minut l'àudio? Voleu que escoltem la petició de la broma?
0: Escolta l'àudio, així també ens anirem ambientant sobre la broma que estem a punt de fer. Doncs ara mateix.
1: Hem escoltat l'àudio endavant.
0: En directe. A veure.
2: Què li passa a la gent?
3: Hola, bones. Mira, jo proposo una broma, que és la meva dona. Acabem de vindre ara de l'Hotel Cel, de la Costa Brava. I, bueno, lo típic, això que t'emporta les bossetes del te i tal, no? I les càpsules.
0: Vale.
3: I estaria guai, rotllo... Mira, hem detectat un consum de càpsules molt alt i tal. I això, no sé, la típica broma que t'emportes algo. Tot i que nosaltres no ens hem emportat res, bueno, solament les bossetes de te, ja càpsules i ja està.
2: Una tovallola...
0: I ja està. I ara anem a fer la broma.
1: Exacte.
0: És la típica de que vas a un hotel i t'ho emportes tot, menys les tovalloles i els coixins.
2: Bueno, jo algun cop un llençol i una tovallola ha caigut.
1: Vaya lladre! Vaya lladre!
2: El xampú el deixo.
1: Vaya un llençol!
2: Pues no m'han pillat mai.
0: Però com pots emportar-te un llençol d'un hotel?
1: Buah, jo m'he emportat moltes coses.
0: Un dia preguntarem en aquest programa què t'has emportat d'un hotel.
2: Vinga.
0: Dios!
2: I d'un avió.
1: Clar, el més samat és que una tele seria molt samat.
0: Home, una...
2: No, però una
0: el món és molt gran,
1: tot,
2: eh? Una lampareta de nit segur que algú...
0: Uah. Bueno, un dia parlarem sobre això, que ara conté.
1: Doncs escolta, ja heu escoltat el tema, van estar a l'Hotel Zel, a la Costa Brava, que per ser un hotel molt guapo, té un funicular, no només volem que pensi que s'han portat moltes coses i que les càpsules tenen un preu, bla, bla, bla, sinó que, a més, m'ha comentat que es van carregar una cadireta al costat de la platja i que ells van dir, no ha passat nada.
0: Sí, sí, pues ara fliparan.
1: Sí que ha passat, perquè en el Zel estan atentos.
0: Doncs ara fliparan.
1: Per cert, no volem fer públic, però està guapíssim l'hotel, eh?
2: Sí, ah, sí, jo l'he buscat i no està gens cara.
0: Zel, on, eh?
1: Amb Zeta de Zorra.
2: Costa Brava.
1: A Tossa, de Mar.
0: Ah, a Tossa, vale.
1: De Mar.
0: A la Costa Brava és molt gran, cari, saps? És que ets a Lleida.
2: Perquè soy... La favorita de Dios.
1: Per favor.
0: Va, tia.
1: Oh, bad news.
0: No!
1: No, hem de tornar a provar.
0: Torno a trucar, va.
2: El que volia preguntar abans, què li passa a la gent amb el Doraemon? Abans he vist...
1: És que l'altre dia vam fer de Doraemon.
0: Bueno, ens va visitar el Doraemon.
1: Va venir el Doraemon.
2: Ah, vale, sí.
0: I va fer una broma telefònica.
1: Sí.
0: De fet, el Doraemon demà té restaurant a Tarragona.
1: Sí, el Doraemon té una reserva a un restaurant. Hola, Marta.
2: Aquest és el Doraemon? Fa por.
1: Pues imagina't. María José Ruiz, es diu. Vaya nom de senyora.
2: I hem de buscar un mote.
0: La senyora espanyola, María José Ruiz.
1: Mariajo, que le gusta la sopa de ajo. Cocaína.
0: No, agafa el telèfon.
1: Me cago en la puta. Perdó, he parlat molt
0: malament. Esperem una estona, doncs.
1: Podem esperar una estona i després pues, repetim el
2: tema. Tornarem a provar.
1: Vale.
0: El telèfon per demanar una broma telefònica és aquest, eh?
4: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Però tranquils, pernils, perquè tenim una altra broma telefònica que podem executar, que m'acaba d'arribar ara mateix.
0: A la Montserrat Fernández.
1: És una mami d'un senyor de 33 anys que ara mateix està treballant de conductor d'autobús i nosaltres, com bé farem, com bé hem fet sempre, doncs espantarem aquesta mare i li direm que tenia molta droga a l'autobús.
0: Dios, que heavy.
2: És que sou tan dolents.
0: Mira, són dos quarts. Així no sonen els pitos. Estem trucant a la mare. A la què?
1: A la Montserrat Fernández Aranda, d'Espanya, por cierto. Hola, bona nit. Parlo amb la senyoreta Montserrat Fernández Aranda?
5: Sí, sí, jo.
1: Què tal, com estàs? Mira, et truco de la policia de Sitges. Com estàs?
5: Bien.
1: Bien. Mire, le explico. Ha habido un problema con... Bueno, ¿me puedo confirmar si el nombre de su hijo es Marc García Fernández?
5: Sí, ¿qué ha pasado?
1: Bueno, resulta que hemos incautado a su hijo en un vehículo, en un autocar, en un autobús, ¿no? Él es conductor de autobús, ¿correcto?
5: Sí.
1: Bueno, pues le hemos incautado con medio kilo de estupefacientes dentro del vehículo.
5: ¿Qué dice?
1: ¿Cómo oye usted, señor?
5: ¿Puede ser?
1: Bueno, es lo que ha ocurrido. Entonces nos ha dado su contacto de emergencia. Es para que primero no se asuste en caso de que su hijo... Nos ha dicho que vive con usted, ¿correcto?
5: Sí, es correcto, pero bien. A ver...
1: Dígame.

0: Es diu Me Porto Bonito. I qui no es portarà gaire bonito ara mateix serà la Marta, perquè està a punt de fer una broma telefònica.
1: Mira, aniré a l'infern per culpa vostra.
2: Vaya fresca. Però per cert, l'altre dia, una cosa, vas fer una broma a un restaurant italià, et van oferir, bueno, no era una broma, vas voler lligar a un restaurant italià, sí, et van oferir sopar i no vas anar.
1: Espera, que després digues que sóc una cazafortunes.
2: No, però cazapizzas per nosaltres sí, coño.
0: Home, una pizza ara gratis, perquè jo...
2: Per què no tornem a tornar?
0: M'agrada molt que m'arregalin pizzas, saps?
2: Clar.
1: Pizzas.
0: Pizzas.
2: Per favor.
1: Carbonada. A mi també m'agraden les pizzas.
0: Ara faràs una broma a una àvia, Marta.
1: Ai, de veritat. No em pago una suficient.
2: Àvia que possiblement pugui infartar, perquè no. Estan edats delicades. Però bueno, la qüestió, Marta, és què has de fer.
0: Què has de fer, Marta, a veure?
2: Llegeix els missatges que t'han enviat.
1: A veure, la Leslie ens diu que li agradaria fer-li una broma a la seva àvia i que... És la seva filla, em dic Jessica. No ho estic entenent, però
2: ella, és igual. Ella es diu Jessica.
1: Vale.
0: I
1: però és igual, la Jessica li vol fer una broma a la seva àvia Lourdes,
0: vale,
1: perquè es queixa de que sempre accelera molt amb el cotxe.
0: Ah.
1: I ens dona el número de la iaia.
0: Vale, doncs anem a trucar a la iaia Lourdes. Pobra senyora.
1: La iaia Lourdes, li diré que la Jessica, amb un acelerón... Primer li diré que la Jessica està viva, perquè jo no sóc tan dolenta com el Tomàs.
0: Digue-li que vale. Està quasi viva.
1: No, li diré que està viva i que amb un acelerón se li ha enganxat, sí, la sabata al pedal i s'ha estampat contra la rotonda, que està viva, però que necessita...
0: I li falta un dit.
1: No, prou.
0: Li falta una pestanya.
1: Això, vale.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Me cago en la puta mare de puta merda de música i de tot el que esteu venent, eh? Me cago en la puta.
0: I a tu? Què t'ha passat avui?
2: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Flash FM. Són les 10.
1: Marta, són les 10.
2: Que bé.
3: Mare meva, Marta, que poco feliz.
2: És que m'estic menjant una poma.
1: Què tens a la boca?
2: Una poma.
3: Una poca.
1: Què?
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.
1: Què tens a la boca, Marta?
2: M'agradaria tindre una altra cosa, però...
1: I què t'agradaria tenir a la boca?
2: Ah, sorpresa.
3: Ui.
1: Què t'agradaria tenir ara mateix
3: va,
1: a la teva boca?
2: Un tros de pizza.
3: Un tros de pizza? Pizza,
2: així...
1: poma...
3: Bueno, Marta, per favor.
2: I què més?
1: Pizza, poma...
2: Oh, sushi.
1: Sushi.
3: Et vindria de gust, Marta? No, ara anem a parlar seriosament. Et vindria de gust ara menjar-te un penis o no?
2: Home, si el context l'acompanyés,
3: bueno,
2: sí.
3: Bueno, clar, sí, sí.
1: No, quan, quan fa que no et menges un penis?
2: No me'n recordo.
1: No te'n recordes?
3: No te'n recordes?
1: Fa molt que no menges una polla.
2: No, fa una setmana o dos. Ah, fa més.
1: Entre una o dues setmanes.
2: Entre una i dues setmanes, no me'n recordo.
1: Molt bé.
3: Mare de Déu.
2: Jo crec que dos.
1: Ah, sí? I on van acabar?
2: Com que on van acabar? El què?
1: Bueno, quan van acabar.
2: Ah, no vam acabar cap dels dos.
1: Dios.
3: Vaja, va, què?
2: Que sí. No passa res.
1: Ni vas menjar la polla i no es va córrer.
2: No, jo tampoc.
1: Ho fas molt malament, doncs.
2: Ai, això és mentida. No.
3: Aviam.
2: No, separem.
3: No separem.
1: No,
2: que no?
1: Clar, volem saber-ho tot.
3: Ha d'acabar.
2: No té per què.
1: Va haver-hi arcada?
2: No, jo arcada no.
1: No fas arcada?
3: Com era això? Si no hi ha arcada, no és mamada,
1: si
3: no?
1: Si no hi ha arcada, no hi ha mamada.
3: No hi ha mamada, perdona't.
2: No, a mi no...
3: Jo, Marta, ho sento, sé que l'expert ets tu, però estic amb el Miquel.
2: En
3: sí,
2: què?
3: Si hi ha mamada, hi ha acabada.
2: No té per què.
3: No?
2: Si heu begut alcohol, per exemple... És habitual que no te corris.
1: Però aquell home anava a borratxo?
2: No va beure alcohol.
3: Entonces algo hiciste mal.
2: No!
3: Llavors, què va passar?
2: Pots estar nerviós.
1: Ah.
2: També pot passar. Jo tinc un munt de pacients a consulta que se llitten amb algú i no eyaculen. I me venen a mi perquè no eyaculen, precisament.
3: Però et va dir en plan, oye, no vull seguir, o com va ser? Va dir en plan, para, o com va ser? O vas dir, oye, mira, per estar tanto rato...
1: Li vas mossegar el penis.
2: No el vaig mossegar. El penis no, altres coses sí.
1: Dios.
3: Però llavors què em va ser? Explica'ns, va dir para, o com va ser?
2: És que no me'n recordo. Jo sí que li vaig dir en plan, mira, para perquè no me correré. I me va dir, però tot està bé, tal, i li vaig dir, sí, però és que m'estic prenent unes pastilles que me dificulten.
1: Vale.
2: És un fàrmac, és un antidepressiu, i me dificulta el tindre un orgasme.
3: Va ser abans, això, o després de la mamaduixa?
2: Això va ser abans.
3: Clar, li vas tallar el rotllo perquè tu et vas tallar el rotllo. Ara ho entenem.
2: Jo no me vaig tallar el rotllo, si no em ve de gust, pues no em ve de gust, ja està.
3: No, però clar, però li vas dir, no acabaré, tal, llavors ell va dir, ai, pues jo tampoc.
1: Bueno, Marta, és igual, l'important és que ho fas molt bé.
3: La vas liar, Marta, clar.
2: No, jo no la vaig liar. Gent, si us correu, vale, i si no, pues no passa res.
1: A veure, amigos. Ara mossega la poma, però d'una manera sensual, vale? Que s'escolti.
3: Oh, si li va mossegar aquell home.
2: Que no!
1: Què dius, què dius? Digues alguna cosa amb la poma a la boca.
2: No cal.
3: Amb la polla plena.
2: Tomàs Poal.
3: Oh, yes.
1: Mm.
3: Nega.
1: Bueno, si voleu parlar amb la Marta...
0: 93 545 68 68.
1: Ai, saps que molaria que ara truqués algú i et digués marranada, a veure com ho fa. I tu et dius si ho fa bé o si ho fa malament, vale?
2: Vinga, el contingut de qualitat que Catalunya necessita.
3: Exacte. Sí, home, la Marta és experta en guarrades i en tot.
1: Vale, doncs vinga, un home o dona, és igual, què vols? Mira com truquen. Ah, amb això sí que truquen.
3: Ara.
1: Hola.
4: Bones.
1: Com et dius?
4: Que jo vull el número de la Marta.
1: No.
3: Ara de... meva.
1: Digue-li marranades i ella et dirà si ho fas bé o ho fas malament, vale? Vinga, va.
2: Vinga, si ho fas bé,
4: com?
2: Meu Insta.
1: Digue-li marranades i ella et dirà si ho fas bé o ho fas malament, vale?
3: Vinga, va, tu
4: jo,
3: pots.
4: Digue-li que digui algo per ficar-me
1: en situació. No, que ho diguis tu, que comencis tu, que no t'enteres.
2: Va, guapo, com me conquistaries si ens trobéssim a les festes majors, si em veguessis de lluny i diguessis, ui, mira la Marta, vaig a parlar amb ella.
4: Bueno, pues que no t'he vist, no sé com ets. Bueno, com t'entraria?
2: Clar, com m'entraries?
3: Vinga, entra-la.
1: Aquest home és molt tonto.
3: Imagina't que t'agrada molt físicament, imagina't que tot és perfecte, bla, bla, bla. Com l'entraries? Vinga, fes-ho.
4: Hòstia, no sé, no tindria paraules, suposo.
3: Tu moriràs verge.
4: Però...
1: Aquest home és tonto, em sap greu. No sé ni com et dius.
2: Te dono un consell, com te dius?
4: Adrià.
1: Adrià, ets molt tonto, carinyo. És que no saps fer res.
2: No entris dient, vull el teu número!
1: Clar, és que Adrià, tio, de veritat.
3: A veure, Adrià, sigues romàntic.
4: Som homes.
3: No, perdona, hi ha homes molt romàntics. Sigues romàntic, va.
4: Sí.
1: Va, comença de nou, va, Adrià, tu pots, va.
4: I és que soc més de que m'entrin.
1: Bueno, Adrià, em sap greu, ets molt tonto.
3: És que així no es pot continuar.
1: És que no, acabaràs verge.
3: Mira, el bo és que ara el repte és fàcil. Qui vol superar l'Adrià? Que truqui i el superi.
1: Vale.
3: És molt fàcil, això.
1: Heu de trucar i dir marranades a la Marta.
0: 93 545 68 68.
1: 93 545 68 68. Què et passa?
2: De cara a l'any que ve jo demanaré que em pugeu el sou.
3: Martanades.
2: Això no hi ha aquí. Això no hi ha autònoma que m'aguanti.
1: Oh, tenim nova secció. Martanades.
3: Les martanades, clar. La marranada.
1: Hola.
3: De Marta.
5: Hola.
1: Com et dius? Ui.
5: Lola.
1: Lola, quants anys tens, Lola?
5: Jo, 16.
1: 16? Ui, ets molt petita, Lola, eh?
2: Molt jove, per mi. A mi m'agraden grans.
3: El què?
2: L'edat.
1: Em sap greu, Lola, tu t'hem de penjar, carinyo. Hola?
6: Hola.
1: Hola, com et dius?
3: Dius, cuideu aquesta.
6: Lucas.
1: Lucas, per favor, per què truquen nens?
3: Però què ha passat? Ens truca el jardí d'infants, ara? No, mare meva.
2: Nens, tinc 26 anys. No.
1: Hola?
3: De cangur.
7: Hola.
1: Hola, com et dius?
8: Ivan.
7: Mari.
1: Mari, quants anys tens?
7: 25.
1: Bé! Ja li pots dir marranades a la Marta, Mari, vinga.
7: Vinga, vinga.
1: Va, comença, Mari.
3: Digue-li.
7: Què haig de dir?
1: Marranades. Per favor, la gent és tonta o no s'entera?
2: Mari, has de llegar amb mi.
3: Esteu molt tiesinis tots.
7: Què passa, guapa?
3: Què més?
2: Aquí estem. Maria, ¿tú te agraden les dones? Cis, hetero... Bueno, no hetero, no. Cis.
7: Hombre, clar que sí.
2: Ah, vale. ¿Y qué es el que més t'agraden de les dones?
9: Les boobies, les boobies.
3: Ah, els pits és el que més t'agrada de les dones?
2: M'esteu amagant... En plan, el meu clítoris està amagant, eh? Jo el noto com s'està tirant cap a darrere.
3: A veure, lliga millor.
9: El què?
3: Lliga millor, noia. Lliga millor amb la Marta. Va, digue-li algú romàntic, així, però també
9: guapo. No, que lligui ella amb mi.
1: Vinga, Marta, vols...
2: Jo?
3: Sí,
9: va, Marta, Marta.
3: Canviem els papers.
1: Vinga, Marta, tu pots. Lliga'm amb aquesta bollera. Va, tu pots.
2: Hola, Mari.
7: Hola, Marta.
3: Home, va.
2: A què et dediques?
9: De fustera.
2: Ah, o sigui
1: no es pot
2: que...
1: ser més lesbiana, eh?
3: Molt de bollera, eh?
1: Per favor.
2: O sigui quadres... que s'has d'utilitzar molt bé les mans. Podem fer manetes.
9: Home, i tant.
2: I fa quant que fas manetes?
9: Fa quant que què?
2: Que ets fustera!
9: Des de que vaig néixer.
2: No, això no té sentit, Mari, carinyo.
3: Bueno, como Jesucristo, ¿no? Que era carpinter des del naixement de família.
1: Mari,
7: ah, exacte.
1: Mari, t'haig de dir una cosa, ho estàs fent bastant malament, de
3: sí,
1: veritat.
3: Sí, Mari...
1: A veure, jo no sé com lien les lesbianes, però aquí...
2: Jo tampoc ho sé.
1: Pues
2: com lleguen les lesbianes,
1: com
2: Mari?
1: Com ho feu?
3: Amb camisa de quadres i ja està, saps?
1: Ja està.
3: Reconeixen. Amb el serrall, ja està.
1: Bueno. Bueno, gràcies, Mari.
3: Per res.
1: Adéu. Tinc un altre home per aquí, crec.
3: Per favor.
1: Hola, bona nit.
2: Sí. Adéu meu. Hola.
10: Hola, bona nit.
1: Tu com et dius?
3: Maromo.
10: Jaume.
1: Jaume, tu ho faràs millor que tota aquesta gent que està trucant?
10: Home, està clar.
1: Vale, doncs vinga, Jaume, quan vulguis pots dir-li marranades a la Marta. Endavant.
10: Què vols que li faci? Això primer.
2: Aquí, a mi?
10: Què vols? Sí, home, està clar.
2: Jo vull respecte, si us plau.
10: Respecte? Vale. Jo amb el teu permís t'agafo del coll, et toc petons...
2: A on?
10: I després faixo lentament.
2: A on, a on?
10: Per la cara, per el coll, i vaig baixant per el pit, després per l'ombliga.
2: Molt bé.
10: I després baixo lentament.
2: Ah, faig
10: que baixo, però torno a pujar.
2: Ai, que dolent
10: és. Per posar-te pitjor.
1: Uf.
3: Molt bé, aquest home sap.
1: Aquest home ho està fent molt bé.
3: Jo veig un goteo a sota la Marta.
2: Porta la fregona.
10: És normal.
1: Què més, Jaume, què més?
10: Bueno, després baixo i dono un lamet. Després segueixo, obro la boca bé i llavors ja vaig allà al tema. Després pujo,
3: li
10: dono dos petonets.
3: Sembla el Xambala baixant i pujant tota l'estona.
10: I ja només, espera, tranquil.
3: Perdó, Jaume, perdó.
10: I ja després li froto.
3: Oh.
2: Amb què?
10: I ja agafo, amb què? La pregunta la fent.
2: Ah, vale.
3: No, però
10: i ja agafo.
2: I què agafes?
10: Home. I ja agafo, i ja després Déu dirà i Déu provendrà.
1: I què t'agradaria que et fes la Marta?
8: Home, la Marta a mi m'agradaria que baixés. I mentre ho estava veient, em mirés.
2: I una pregunta, Jaume. Si aquesta nit no ens correm, tu t'enfadaries?
8: No. Primer s'ha de saber el per què. Però tu tranquil·la, que tu no t'aniries sense correr-te.
1: Dios, aquest home et rebenta, eh?
2: Jaume, no, ara
3: Jaume, cuideu, que potser vol el teu número, eh?
8: No. Que l'agafi, no passa res. I el problema on està?
3: No, fem una cosa. Dona el teu Insta, Jaume, que ara jo tinc curiositat.
1: O que la Marta doni el seu Insta.
2: Vinga, dono jo el meu Insta.
1: Atenció, perquè la Marta està a punt de donar el seu Insta. Professional.
8: Espera, que me l'apunta.
1: Dios. Marta, quin és el teu Insta?
2: Sex, PS, Òloga.
1: Sex, PS, Òloga. Molt bé.
2: Sexòloga.
1: Molt bé. Gràcies, Jaume. Ho has fet molt bé, Jaume.
3: Ànims, bro.
1: Crec que el Jaume s'emporta la medalla de la nostra secció de que es deia avui, com es deia?
3: Guarrades a la Marta, no? Era sí. Martades.
1: Molt bé.
2: Vull afegir una cosa. El Jaume ho ha fet molt bé, m'ha agradat molt. Que sí? No s'enfadi si no es cor, perquè no us heu d'enfadar si no us correu, no passa res. Hi ha coses que controlim i hi ha coses que no, però us he d'informar de que a mi a vegades m'arriben noies a consulta que precisament se senten molt pressionades i no arriben a l'orgasme perquè la seva parella els està preguntant tot el rato, té cors, llavors això els afegeix pressió i per això no se corren.
1: I encara els hi costa més a córrer.
2: Els hi costa més i me venen elles a mi a consulta. Els que haurien de vindre són ells.
1: Dios.
2: Però bueno.
1: Molt bé, gràcies, Marta.
2: De res, guapos.
1: Vinga.
0: Som els nòvios que la teva mare no voldria per tu. Flash Urban.

0: Lucho RK, això es diu Aire. Marta, com t'has quedat?
1: Sin aire.
2: Sí, ho ha fet molt bé. M'ha agradat. Aprovamos.
1: Jo li poso un 8 de nota al tio.
0: Sí, ho ha fet bé.
1: Ho ha fet bé.
2: Què milloraries?
1: Bueno, a vegades s'entrebancava una mica i es repetia molt, saps?
2: Bueno, que és una situació molt freda.
1: Bueno, però...
2: Jo estic aquí amb vosaltres, ell estarà a casa seva, pues, vés a saber fent el què...
1: Bueno, pues t'ho cansa.
0: Nois, noies, atenció.
2: Què?
0: Tinc una notícia.
2: Quina?
1: Ah, sí?
0: Demà no serà un programa qualsevol, demà divendres.
2: Per què?
0: Perquè demà, a les 10 en punt de la nit, aquesta hora, d'aquí 24 hores, hi haurà el Flash Urban...
2: Qui?
0: ¡Trueno!
2: ¿Ya? ¿En serio? ¡Trueno!
0: Vindrà el Trueno a fer el programa amb nosaltres en directe al Flash Urban.
2: ¿Qué dius?
1: Toma, Jeroma, pastillas de goma.
0: Demà tindrem el Trueno amb nosaltres aquí al Flash Urban i, com que els divendres fem les confessions anònimes, doncs llegirà confessions anònimes amb nosaltres.
1: Farem una mica de tot. Sí. Això serà a partir de les 10 aquí al Flash Urban, així que, si us plau, avui, sempre i sobretot demà a partir de les 10, estigueu ben atents i connectats al programa per escoltar el raper Trueno explicant-nos de les seves.
0: Que guai, no?
1: Seràs molt fino.
2: M'he quedat, anodada.
1: Jo tinc ganes, Jo tinc moltes ganes.
0: Doncs vinga, demà al Flash Urban a partir de les 10 tindrem el Trueno. El programa, que bé.
1: El tro, en tro.
0: Sí, eh?
1: El tro.
0: Quins nervis.
2: Home, doncs sí, la cançó que té amb la Batgel és molt xula.
0: Ah,
2: i parla català.
1: Mira, potser podem parlar d'aquesta cançó també demà.
0: Ah, li podem preguntar.
1: Bon tema.
2: Que parli en català, fem-li en català.
0: Sí. Com és? Té algú diferent, té algú especial. Pues demà tindrem el Trueno aquí al Flash Urban, a Flash FM. Per tant, si voleu enviar les vostres confessions anònimes, com cada divendres, a veure si el Trueno llegeix la vostra, heu d'enviar la vostra confessió anònima a través del WhatsApp de la ràdio.
1: Vinga, veig, el 699-69-69-69. Envieu la vostra confessió, vale, que demà les llegirem, i com bé ha dit el Miquel, doncs amb el Trueno, si està guapa, la llegirem amb ell.
0: Pues vinga, va, envia la teva confessió anònima per demà divendres a partir de les 10.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Escoltem Rayos de Sol i encara hem de fer moltes coses fins les 11.
1: Vamos, vamos, vamos.
0: Moltes! A casa, Marta.
2: Oi tant, però davant.
3: Flash Urban, el programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flash FM.

Flaix FM Andorra. La ràdio dance leader. 93.8 FM. Què fas, que no ens truques? 93 545 68 68. Flaix Urban.

0: Mike Towers, amb això que es diu Carita Feliz, que sona al Flash Urban a les 10 i 24. Abans intentàvem fer una broma sobre emportar-te coses d'un hotel, no ens agafava el telèfon. Ara provarem a veure si ara sí que ens agafen el telèfon.
1: Va, faig un resum molt ràpid. Ens la demanava l'Aaron que li féssim a la Maria José Ruiz, els quals van estar a l'hotel Zell de la Costa Brava, a Tossa de Mar, exactament, i res, resulta que es van endur unes càpsules i unes bossetes de te, i nosaltres exagerarem encara més.
0: Estàs molt tieso, eh?
1: Home, no, com que tieso? Molt en forma.
2: Sí, sí.
1: Així que res, anem a trucar a aquesta Maria José Ruiz i a veure què ocorre.
0: Doncs vinga, anem a... Si ara sí que ens agafa el telèfon. Potser aquesta senyora està dormint, la Maria José. La Mariajo.
1: O amb un altre home.
3: O més aviat.
1: Maromo.
0: La Mariajo.
1: Hay que ver la isla.
3: Jo me miro els resúmens dels Cyrus.
0: Vinga, Mariajo.
1: Mare de Déu.
0: No l'agafarà?
1: Està meditando.
0: Va, senyora.
1: Doncs... Malauradament no podem fer la broma amb la Maria.
3: Ja, per Dios.
0: Bueno, pues res, jope.
3: Algú coneix amb algú que hagi anat a un hotel últimament.
1: I que hagi trencat un sillón o algo.
3: Que hagi robat una tovallola o un llençol.
0: Bueno, el que farem és deixar la línia disponible perquè podeu trucar amb nosaltres. 90.

0: comencem.
1: Ah. No ets la Maria José, Cari.
0: Nens.
2: Ets un tio que està imitant a la Maria José, no? No, que nen, si és que a sobre és adult, el gilipolles. Quants anys tens?
3: 32.
0: Joder.
1: Per favor, pues ja tens edat, cariño.
0: Ja tienes pelo en los huevos, eh?
3: Bueno,
2: baixa la ràdio, no. Baixa la ràdio, nen, que s'escolta l'eco.
1: Com et dius realment, senyor de 32 anys? Bueno, senyor.
3: Raúl.
1: Raúl.
0: Raúl, tu et drogues? O algun cop t'has drogat?
3: Això no es pot dir per la ràdio.
2: Sí, que es pot.
0: El programa d'avui va d'això, Raúl, carinyo.
3: Ah, sí? Ostres, sí. Bon, sí.
1: T'has drogat. Què t'has cardat al teu cos, Raúl?
3: Bueno, una mica de tot. És una mescla, com diuen.
1: Una mescla.
0: Així t'has quedat. I algun cop has tingut sexe després de drogar-te?
3: Si jo he rebut sexe després de drogar-me...
1: No, que si t'has drogat si no he... i has follat.
3: No, això no.
1: Molt bé.
0: Vale.
3: Mai.
0: Home responsable, mai. Suposo. Molt bé.
3: No.
1: Vale. I escolta, quina ha sigut la teva ressaca més gran de drogues que has tingut mai?
3: Jo quan em drogo, jo després no recordo res.
1: Pues molt malament.
2: Ah, sí? En sèrio?
3: Sí.
2: Doncs,
3: no, jo no
2: doncs llavors,
3: res.
2: Això és una senyal de que potser no t'has de drogar, perquè...
0: Has d'anar amb compte.
2: Sí, tio.
3: No, i pitjor perquè jo sóc maquinista i aleshores no...
1: Treballes a la Renfe, eh?
2: Clar, així de l'embaràs,
3: bueno,
2: aquest home.
3: No ho puc dir, però ja
1: bueno,
3: que ho dic...
1: Acabes de dir que és maquinista, per tant...
0: Jo crec que ens està vacilant.
2: És maquinista perquè és un màquina, però poca cosa
0: perquè
2: més.
0: Perquè és
2: no?
0: un maqui.
1: Però és veritat que treballes a aquest maquinista?
3: No, però treballo en el sector públic, però no és de la...
2: I de què és? Sí. I de què és? Va, tio, no ens vacilis més.
0: Ets funcionari?
3: No puc dir perquè ja amb la veu ja em coneixen.
0: Ai, mira,
3: no...
0: ni que fossis James Bond, tio.
2: Per la veu, jo, a mi em recordes el Dandy de Barcelona, poc més, t'he de dir.
1: Sí, perquè ets molt tieso, de veritat, eh? Raúl.
0: Raúl, no et droguis més. Suficient pallastes.
1: Raúl.
3: Visca el Barça!
1: Vinga, va, adéu, Raúl, per favor.
2: Mare meva, què us passa? Si és que, clar, vaya oients tenim.
1: No, és que a vegades amb aquest tipus d'oients és molt difícil fer aquest programa. És veritat.
2: Sí.
0: És veritat, són reptes.
2: La gent es harta, jo crec, quan ens escolta,
1: sí,
2: no?
1: Això sí,
2: aquests
1: això
2: tios,
1: espero.
2: Perquè, mare meva...
1: En fi, m'acabem d'arribar una nota de veu.
2: A veure
1: què diu.
4: Hola.
1: Hola.
4: Estoy viendo que no podéis, que no conseguís hacer la broma a la Mariajo Comeajo. Mm. Si le queréis hacer una broma a mi marido, que hoy estamos enfadados.
1: Dios.
4: Y así le toco un poco los cojones.
1: ¡Hola!
4: Le podríais llamar diciendo que me habéis parado y que iba un poco, bueno... que iba un poco rara y que yo os he dicho que estaba nerviosa porque había tomado café, cosa
1: vale.
4: que me afecta bastante.
2: Vale, va.
4: Y que, bueno, habéis decidido hacerme la prueba de las drogas y que he dado positivo en farlopa.
1: Vas muy fuerte, ¿eh?
2: Y digo farlopa, eso me agrada.
4: Bueno, yo he salido
0: es que
4: a las 9 de trabajar
0: sí.
4: y tal. No sé qué más información. Yo llevo un SAP 9-3, me llamo Melania Fernández Cordón y él se llama David Moll,
1: M-O-L-L,
4: David Moll, la
1: David
4: nou.
1: Moll. Molt bé, fem una
4: vale.
1: cosa.
4: Moltes
1: està...
4: gràcies.
1: A tu.
0: Adéu, guapa.
1: La broma està molt bé. Truquem primer a la Melania
2: sí.
1: que ens expliqui què ha passat.
2: Jo vull saber el context de l'enfadament.
1: Per què estan enfadats,
2: sí, sí.
1: Després li farem la broma al seu marit.
0: La Melania... I si al marit li diem que anava acompanyada d'un home, que també s'havia fotut farlopa.
1: Anem a trucar a la Melania.
2: S'ha enfadat molt a l'home, eh? Si una dona no voldries fer-li, Marta.
1: I clar, nosaltres també volem saber què és el que ha passat en aquesta relació.
2: A veure.
0: Jolín.
2: Què és això?
0: Que s'ha mort o què?
1: Diu, no me llaméis, acaba de dir.
2: Ah,
1: home, Melania.
0: Que no me llaméis más.
1: Sí.
2: Melania Trump, por favor.
1: Que estoy durmiendo a la niña. No, és igual.
2: Pues te
0: no,
2: jodes.
0: Menos igual.
1: Home, sí.
0: Que la dormi ell.
1: Dios.
0: Que s'ocupi de la seva filla.
1: Que feminista.
2: Mare meva, Marta. Vaya tostón.
0: I per això seré mare soltera.
1: Melania, agafa el telèfon.
2: Va, Melania, no molestes.
1: No agafarà el telèfon la Melania.

0: Bueno, doncs no agafa el telèfon.
1: Doncs, res, molt mal educada. A sobre que ens demana una broma, és a dir, ens exigeix que fem alguna i la tia no ens contesta.
0: Però m'encanta que estigui barat amb el seu home.
2: Ja. No, però truquem a l'home.
1: Quiero detalles.
0: Truquem a l'home?
2: Sí, clar.
1: El Maromo, el truquem ja? Directament?
2: No ho sé.
1: Es diu Melania, oi?
0: Sí.
2: Sí.
1: Venga, va.
2: Melania no sé què, Cordon.
1: Melania, Melania, sí, algo Cordon. Melania Gonzo, sí. Bueno, Melania. Un SAP. Un vehículo SAP.
2: Què és SAP?
1: Un modelo de...
0: Sí,
1: un... una marca de cotxe.
2: Ja imagino.
1: És com però... un drac, el logo, no? Si no m'equivoco. So, move your mind.
0: Vinga, va.
1: Sí, busquem... S-A-B.
0: SAP.
1: SAP. Amb B, amb B.
2: Amb B de Barcelona.
3: Le atiende el contestador Vodafone.
1: Oh,
0: no.
1: Aquesta família no contesta. Anem a fer una última intentada, a veure si ara efectivament ens poden agafar el telèfon, en aquest cas el marit de la...
0: Però una cosa, quan demaneu bromes, sisplau, intenteu que és algú que sapigueu que pot agafar el telèfon, si no estem perdent el temps aquí a lo tonto.
1: Clar. En fi. Anem a tornar a intentar, recordem, el marit de la Melania estan superenfadats i la Melania vol que fem veure que ha tingut un accident per culpa o gràcies al cafè.
2: I la Melania es vol divorciar i no sap com demanar-li, així que ens envia a nosaltres.
1: Ei. Hola.
4: Hola.
1: Hola. Bona nit. Parlo amb el marit de la Melania?
4: Sí.
1: Què tal? Com estàs? Mira, hi ha hagut un petit incident amb el seu vehicle. Amb el... Em pot confirmar que és un cotxe SAP?
4: Sí.
1: Vale. Doncs escolta, hem vist que estava conduint i res, ha tingut un petit accident. S'ha donat contra un semàfor. M'acaben d'informar els companys que ja ha donat el seu número d'emergència. Jo ara mateix estic a Centraleta. Val, però el tema és que necessito que vostè s'adoni del que ha passat.
4: Vale, però i això que m'informa, Flash FM, que ha tingut un accident?
1: No sé a què es refereix, disculpi.
4: Bueno, perquè em surt el telèfon Flash FM.
1: Sí, a vegades hi ha confusió de línies, ja ho sé, perdona. És que hi ha vegades que... Perdoni, sí, per què riu? No, per què riu, disculpi, li estic intentant donar una informació de la seva dona... I no acabo d'entendre per què riu.
4: Bueno, perquè em fa gràcia. Jo crec que és de la ràdio, això.
1: Ah, doncs sí, efectivament és de la ràdio, ja està. Ho hem de dir, ja està. Sí, ens ha pillat. Que...
0: però no riguis, perquè claro, no claro. Tot fa tanta gràcia, guapo.
2: Amigo.
1: Exacte.
4: Vale.
1: Ara perquè toca lo malo.
0: Ens hem enterat que la Melania està molt enfadada avui amb tu. Què ha passat?
4: I això per què? A veure.
2: No, això és el que volem que tu ens expliquis?
1: Digue'ns-ho tu.
0: Què ha passat?
4: Bueno, jo no ho sé, la veritat.
2: Com que no? Ara te faràs el de tu sabràs.
4: No, en serio. Que jo sàpiga no passa res.
1: A ver, Maromo, què ha passat? ¿Por qué le has enfadado a tu mujer? Explica'ns.
4: Pues no tinc ni idea, la veritat.
0: Doncs escolta aquest àudio que ens ha enviat la teva nòvia o la teva dona.
4: Sí, a veure.
0: I diu això, escolta.
5: Hola, estoy viendo que no podéis, que no conseguís hacer la broma a la Mariajo Comeajo. Si le queréis hacer una broma a mi marido, que hoy estamos enfadados, y así le toco un poco los cojones.
0: ¿Qué ha pasado?
1: Vale.
0: ¿Qué ha pasado?
4: No ha pasado, ¿eh? Lo que pasa es que tengo un fill que es una mica... Bueno, de aquella manera, y a veces pues, nos enfadamos por culpa suya. ¿Cuántos
2: años
4: bueno, no
2: té el nen?
4: Pues mira, ahí va a hacer 18.
2: Ah, coño.
0: És que hem volgut trucar a la Melania, sí. I em diu, no me llaméis que estoy durmiendo a la niña. Ah, bueno.
4: Sí, sí, sí,
1: la niña és la vuestra, la dels dos, no?
4: Sí, correcte.
1: I a part té un nen de 18 anys que a tu et dona molt pel cul, o què?
4: Exacte. I un altre de 17 que porto jo aquí amb el camió ni ara, que jo estic treballant.
1: Ah, i el de 17 què fa? L'has segrestat?
4: Sí, no, bueno, perquè mira, l'agrada venir i bueno, el faig companyia també.
2: Bueno, aprende l'oficio.
4: Sí, bueno.
1: Però explica'm què fa el de 18, que tant t'enfada. Va, sigues una mica més detallista amb això.
4: No, bueno, pues vam fer un grup de... Pues de per confirmar o explicar coses importants, no? Mm. La Melania, jo i els nens, no, diguéssim. I clar, què passa? Que el nen, clar, quan li interessa fica les coses al grup i quan no li interessa pues ja s'ho diu a la mare directament, no? Per exemple... Mira, que avui em quedo a dormir aquí. Pues bueno, això, si sap que ja porta dos o tres dies dormint fora, pues el tercer cop ja s'ho diu a la mare, perquè a mi em toca les pilotes, saps? perquè l'altre dorm a casa, ajuda a casa, i el gran pues, no fa res. Bueno, ara està treballant, però ja està, treballa i punt.
0: De què treballa?
4: De casa. De cambrer.
0: I creus que té un bon futur, aquest noi?
4: Hòstia, si ell vol, sí, clar.
2: Vale. Si ell vol, la seva sí. Part.
6: Està estudiant algú a part de fer de cambrer o no?
4: No, no, ara ja no. Ara ja no. Jo he tingut baralles d'estudia, estudia, estudia, perquè després t'ho trobaràs, ara quan tens 17, 18, pues no et dones compte, però quan tinguis 38 o 40, com és el meu cas, pues diràs, hòstia, pues tenia que haver estudiat, no? I bueno, ara li va bé perquè guanya calés, però clar, té 18 anys i... Ell és el que dic jo, bueno, quan tingui 50, pues seguiràs de cambrer i ja està, que tampoc passa res, no?
0: No passa però, res, només bueno. Faltaria.
6: No, home, no.
4: Clar, clar, clar, per clar, això, clar. Però bueno, bueno que jo sé que pot aspirar a més i, però bueno, ell mateix.
0: Però que no, no és el fet de que sigui cambrer o no, sinó és el fet de que correcte. No vol canviar l'estil de vida.
4: Exacte, exacte,
0: no.
4: Sí, sí, que cambrer és un treball com qualsevol, no? Mm. Ho dic perquè jo sé que pot, pues bueno, fer més coses, però si no vol, pues tampoc
0: vale.
4: Tinc que estar jo cada dia donant-li pel cul, saps?
0: Fem una cosa, ara mateix hi ha la Melania escoltant la ràdio des de casa seva.
4: Uh-huh.
0: Ja que esteu com mig barallats, digue-li algú maco. Per intentar, no sé, reconciliar-vos
4: bueno, pues,
0: una mica.
4: Mira, portem 10 anys, hem passat de tot i els dos continuem un al costat de l'altre. I ella ja sap que jo l'estimo molt, però bueno, les parelles també es barallen, no? Que són baralles de merda, eh? De, bueno, pues mira, jo, bueno, el meu... jo el que faig és pues, ja deixo de parlar-la i ja està, per no discutir, m'entens? I a ella, pues, a ella li toca més els collons si jo no parlo, saps?
6: Ah, tu fas la de callar-te com una tomba? Això és horrible, eh?
4: Sí.
6: Ah,
2: bueno, però després...
4: Primer parlem o discutim, no, però jo de seguida ja passo, saps? Perquè passo, ja estic per discutir.
0: Però saps que
4: no?
0: La comunicació és molt important, no, tio?
4: Sí, doncs pues mira, això em falta, la veritat. La veritat que sí que em falta una mica de comunicació, perquè clar, si jo... Començo a discutir, ella també, i no arribem a port, m'entens?
2: Clar, però no heu d'arreglar res en el moment en el que esteu calents. Heu d'esperar o heu de tindre un moment de gestió i quan estigueu millor, parlar les coses amb l'objectiu de reparar el conflicte.
4: Però sí, això seria el seu, la veritat.
0: Estic trucant a la Melania a veure si ens agafa el telèfon i així que es reconcilien en directe, no?
2: Vinga, vale. Miquel.
0: A veure si...
2: Una faena tienes.
6: A veure si
2: tienes.
6: Aconseguim alguna
0: Va, Melania, ara sí que s'ha agafat el telèfon, tia.
4: Sí, jo crec que la nena està dormint ja, eh?
2: Quants anys té la nena?
4: 6.
0: 6 anys.
2: Oh.
4: Sí.
0: No la vol agafar, el telèfon, la teva dona.
4: El millor s'ha quedat dormida ja també, que pot ser també, eh?
0: Bueno, pues res.
4: Hòstia.
0: No vol... No vol fer les pauses en directe amb tu?
6: És que està dormint la niña, eh?
2: Claro, sigo manipulados. La Melania no sap
0: no vol fer les pauses en directe.
2: Que dolent ets.
0: No vol fer les pauses.
4: No vol, no vol. Bueno, escolta, ja ho he intentat.
2: No, això no val. Heu de parlar no. Les coses quan sí. Estigueu calmadets.
6: Clar, quan arribis a casa i la niña esté dormida, us abreix una cervecita, vais a la terraza con un piti i habláis les coses bien.
4: No, un piti res, que jo faig 8 mesos que no fumo allà.
2: Molt bé!
6: Bueno,
2: molt
6: pues
2: bé.
6: Un porro.
2: No,
4: collons, això ja fa 4 anys.
2: Molt bé!
0: És que aquí tothom millora menys tu, Tomàs.
6: Què passa? Oye, jo també he deixat moltes coses. He deixat el gimnàs, la verdura...
0: Molt bé. Bueno, maco, molt bé. Que vagi molt bé. Molts ànims.
2: Un besito als dos. Ciao.
4: Moltes gràcies.
0: Adéu, bona nit.
4: Adéu.
7: Si necessites ajuda, no comptis amb nosaltres. Flash Urban, 93 545 68 68.

0: És la setmana d'Helena Rous i Manuel Turizo. Avui hem començat el programa parlant sobre la relació entre el sexe, les drogues, el món de la nit, sortir de festa. I la Marta, com a bona sexòloga, s'ha preparat els deures.
1: La que sí.
2: Hola, Marta.
1: A mi m'agradaria... Hola, guapo.
2: Vaya tocho, que tens allà el mòbil, mare meva.
1: Claro, es que yo tengo mis fuentes que saben que yo vinc aquí a la ràdio y porque volen que parli en propietat, no com altres.
0: Pues quan vulguis pots començar, Marta, que jo vull anar a sopar a casa. Vinga.
1: Un dels problemes de sortir de festa, per desgràcia, avui en dia encara és que tenim por que ens tirin drogues a la beguda per després aprofitar-se de nosaltres. Mm-hmm. Llavors, han intentat, algunes empreses, algunes investigacions, han intentat ficar mesures perquè nosaltres puguem detectar quan algú ens ha tirat drogues.
2: Vale.
1: La setmana passada va sortir, bueno, o jo me vaig entrar la setmana passada, una pulsera que tu la portes ficada, llavors tu tens el teu cubata, fiques un ditet dintre del cubata, mulles una part de la pulsera i canvia de color. I depenent del color que canvia, t'han tirat una droga o una altra, i si no canvia de color, doncs pues no vol dir que no t'han drogat. Què passa? Que, clar, a mi els comentaris que m'arribaven eren i cada dos per tres està ficant el dit dintre el cubata, una mica guarrada, no?
0: Clar.
1: Llavors, una companya, una científica, m'ha enviat un got que s'ha inventat ara fa poc, que es diu Narchup, ¿vale? I és com un dispositiu intel·ligent que és per evitar la submissió química i, bàsicament, quan se li tira algun tipus de droga a dintre, té com una membrana que es trenca i es desencadena una alerta, ¿vale? Llavors tu li dones un trago i tindrà un gust molt amarg, però a part, o sigui, no cal que li donis el trago per saber que t'han drogat. Tenyeix la beguda de blau i la gelifica, de manera que se torne més sòlida, entre cometes,
0: que la fa invavible, bàsicament.
1: Exacte, exacte. I llavors tu no pots veure la beguda. Putada, que perds el cubata per culpa d'un imbècil que s'ha intentat aprofitar de tu. Sí. Es veu que és, aquest got es repartia a Madrid. No estem segures de que fos a Madrid, però bueno. I si no, ho pots comprar per la pàgina web. A veure, tots aquests recursos estan molt bé, però a mi m'agradaria ficar el focus on s'hauria de ficar, que és, podem educar els nens, els adolescents i els adults també, perquè no ataquin a les noies i també els nois. Vull dir, podem tindre una educació sexual de qualitat com perquè la gent no s'intenti aprofitar d'altres persones, especialment amb submissió química. Gràcies. Mentre això passa, la gent s'educa i ensenyem als nostres fills i a les nostres filles a no atacar. Sí, podem utilitzar aquests dispositius per a protegir-nos, però no deixem de bando que el focus està en que tu a mi no m'has d'atacar, perquè si tu a mi no m'ataques, jo no m'he de defensar. Sí?
2: Sí, totalment. Al final
0: no
2: hem de vulnerar la llibertat de ningú, ja sigui de forma química, amb la submissió química, física o verbal. Si us plau, sempre respecte i de festa encara més, que són hores nocturnes, són hores sensibles. Anem a passar-ho bé i a no molestar-nos, ok?
0: I bàsicament de posar droga en gots que no són teus, directament, doncs... Pues,
1: bueno, o teus, però dir, vols beure? Tampoc.
0: Sense dir que hi ha a dintre.
1: Exacte.
0: I allà hi ha una substància química...
1: El meu primer nòvio em va dir que no begués del got d'un dels seus amics.
0: Ui.
1: I li vaig preguntar per què, me va dir per això, me va dir perquè ell se tira M o no sé què collons se tirava el seu got.
0: Dios.
1: I li donava la seva nòvia. I me
0: la
1: va
0: seva
1: dir,
0: nòvia ho sabia?
1: No.
0: Hola.
1: Això és una violació, perdona.
0: Home, i tant, de la
1: va. I me va dir, tu no beguis del seu got. I jo en plan, i és el teu amic? Bueno, és igual.
2: Mare meva, vaya ex que tens, Marta.
1: Ja.
0: Molt bé, Marta, gràcies per explicar-nos-ho.
1: De res, guapos.
0: Vindràs la setmana que ve?
1: Oh, i tant, el dimecres.
0: Perf.
1: Sempre dimecres.
0: Perf.
2: Ara.
0: Falta la trucada que ens diguin bona nit, no?
2: Sí, a veure si algú ens vol dir bona nit, un petó de bona nit, tal, abans de jugar a la 11 i tot.
0: I el boleta, també.
3: 93 545 68 68.
0: Una persona disponible que ens truqui ara mateix només per desitjar-nos bona nit i fins demà, i ja està.
2: Sí, no, és bastant senzill, Tampoc és que vulguem aquí a la BC la Bíblia.
0: Bueno, que si vol fer un bízum, endavant, només faltaria.
2: Ens han fet mai un bízum? No, no?
0: No, mai, encara mai.
2: Uà, el dia de tal demanem bízum, el dia de Martorell.
0: Vale,
2: el 3 d'octubre.
0: Vinga, 93 545 68 68. Tenim temps de fer l'última trucada perquè algú ens digui bona nit i fins demà. Bona nit. Marta ho necessita, que sí, Marta ho necessita.
1: Jo sí, jo necessito una abraçada.
2: Bé.
0: Hola, bona nit.
4: Marta, ets molt lletja, sembles en Homer Simpson.
0: Per favor, no, què dius?
1: Aquest atac tan gratuït.
0: Qui ets tu?
2: Però què està dient això?
4: No és això, és una descripció.
1: A part, si m'assembla amb algú, el Homer Simpson no és.
2: A veure, però qui ets, perdona.
0: Què fas?
4: Tens el mateix cara de Homer Simpson.
0: Però una cosa, tu, vaya al penxo, no? És innecessari.
1: Sí, és que...
0: O t'hi vols per allà, com vulguis.
1: No, no, és que no val la pena rebaixar-me al seu nivell. Però ja. Dic de veritat, si hagués dit un insult que tingués sentit, te diré, mira, te lo derrebato. Però, així de gratis.
0: No, no, fatal.
2: A més, si algú s'assembla al Homer, sóc jo.
0: Hola, bona nit.
5: Hola. Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
5: Fortem.
0: Fortem.
2: Mortem?
5: Fortem d'Hortència.
0: Ah,
1: Hortència.
0: Bona nit, Hortència. Gràcies per trucar.
1: Hortència.
2: Horto?
5: Digue'm, digue'm.
0: Que bueno, que per què truques, tia?
5: Bueno, perquè per donar-vos la bona nit, que jo vale. Sí que arribem del treball a casa.
0: És com que no parla.
1: Gràcies, guapa.
2: Vale, està mort.
1: Envia-li un besito al Boleta.
5: Un besito, Boleta.
1: Gràcies.
0: Adeu, Mortem. Vinga, bona nit.
2: Adeu, Horto.
6: Bona nit.
2: Hola.
6: En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
0: El 26 d'abril del 2006.
2: Fantàstic.
6: I el número de la sort, el...
0: Quin ha sigut, Tomàs, el número de la sort?
2: Va, vinga, avui l'encerto. És el número 8. El 4.
0: El 5.
6: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegosonte.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor Onte. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Va, que demà tornem.
2: Va, bona Mercè i bones festes a tothom.
0: Adeu, Marta!
1: Adeu, guapa!
0: Adeu, guapa!
1: Adeu, Valenta!
0: De pollo!
2: Dale, por favor.
1: Quan tu vulguis.
0: Dios!
7: Está bien.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Però que tinc una ràbia per dintre inexplicable. He tingut una relació amb una persona que se deia Ares i, pues, que me cago en sa puta mare! Me cago en sa puta mare!
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: Flash FM. Són les 11. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: Ja tenim per aquí el petit Oa, la Lola Índigo, la Namena, les dues reines que s'han juntat aquest 2026 per portar-nos aquest tema a Flash FM. This is Flash FM. I nosaltres hem obert una nova hora, eh? Per cert, són les 11 de la nit d'aquest dijous. Encantadíssims de seguir aquí una estoneta més. I escolta, i quina millor manera de fer-ho com el número 1 per tercera setmana consecutiva. És aquest, el petit Oa, a Flash FM.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Quina cançó tan maca, plena d'intencions, tu eres pa mi, jo petitó. Clar que sí, doncs escolta, seguim parlant, era de relacions i de dues persones que s'estimen moltíssim, però d'una forma una miqueta diferent. Són la Tini i l'Ulises Bueno, amb el seu tema, el Dos Amantes.
2: Esto dice así.

M'atreveixo a dir que estem davant d'un dels grans himnes del Bad Bunny, del conillet dolent. Des que l'any passat ens va sorprendre, amb el seu debut Tirar Más Fotos, ens portava al Baile Inolvidable. Quina cançó tan maca, plena de nostàlgia, que acompanya tots aquells moments que ens encanta reviure de la vida amb les persones que estimem. Ja fa referència a això, o sigui, al final, el Baile Inolvidable són aquells moments als que ens agradaria quedar-nos i a viure-hi per sempre. Aquí a Flash FM també ens encantaria fer això, i si no, que ho diguin el Dani Sixit i l'Izkid, que estan per aquí. Ells volen també que s'aturi el temps.

què haguéssim fet nosaltres sense el Mike Towers aquest estiu del 2026 i els temes que ens ha portat a Flash FM, eh? Ens ha portat la Bizarra Music Session, també Ferrer va sortir la seva novetat, el Carita Feliz, i també el Una Namas, el que acaba de sonar aquí a la Keman. Ens ha acompanyat aquest estiu i ens ha portat cançons molt i molt bones aquí a Flash FM. Cançons bones, boníssimes, com aquesta del Juan Magán. Tornem al 2012 per recordar un dels seus himnes, una d'aquelles cançons que cal posar-se de peu, sigueu on sigueu, i posar-se a cantar aquest himne. És el Se vuelve loca.

0: Contando los centímetros que estoy de tu boca, eh? Mare meva, la Lola Índigo i l'Anna Mena cada cop ens sorprenen més amb el seu petitó A. This is Flash FM. Quina cançó i quin regal, eh? Que ens han fet aquest 2026 col·laborant juntes i portant-nos al top 1, aquí a la llista de Flash FM per tercera setmana consecutiva. I també aquesta cançó amb la cobrim una nova hora, eh? Són les 12 ja de divendres aquí a Flash FM.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Clar que sí, Mireia Molina, aquí al mando, penso que és un bon moment per activar-nos una miqueta, que ja toca, eh? Vinga, va, anem a ballar amb la versió del Café con Ron del francès, el nostre estimadíssim clan, per si sou més de cafè, de ron o de les dues juntes.

Ens arriba aquí a Flash FM, aquesta recurrent, una d'aquelles que ens encanta, del Belés, el seu No Tiene Sentido. Nosaltres seguim buscant què és el que no tiene sentido pel Belé. Encara no ho hem entès, però escolta, quin tema, eh? Que ens encanta posar-te aquí a la que mana, que som nosaltres. Clar que sí, tenim el poder del ritme i per això ens anem cap al Maresme amb els Tallets, a parlar de la felicitat. Ells diuen que l'han trobat, així que anem a veure què ens expliquen. Ells diuen, era això. A veure, què ens diuen, això què és?

0: hacen, baby. La maravilla, Psycho, el Gonzi, yes sir.
1: Flash FM.
2: Flash.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.

Tenim per aquí des de França el Hugel, que ens ha portat aquest 2026. Efectivament, el seu Moving to the Sun, una de les cançons d'aquest estiu, que ha sonat molt i molt a Flash FM i que ho continua fent perquè és un d'aquells temes que ens encanten, Moving to the Sun, clar que sí, tot i que sigui de nit. Vinga, en res, ens anirem cap a la Playa de l'Inglés, a Flash FM. Abans, però, ens anem amb el JC Reyes, que ens sorprèn amb el seu Loquita, un tema d'aquells que ens encanta també, aquí a La Que Mana.

La bona música? La bona música és la que posem aquí a Flash FM. És que en coneixes una altra de millor? Som la que mana. Flash FM. És la una.

0: Me tiene sin aire, ens diu el Lucho RK, i nosaltres també estem sense aire. A mi, clar que sí, aquí a Flash FM. This is Flash FM. Doncs de l'aire és la cançó amb la que obrim una nova hora i també és el megacrack de la setmana, aquí a la que mana claríssimament, per això està sense aire el Lucho RK. Ens encanta tenir-lo perquè a la seva nova etapa musical fem música en solitari, com Déu mana.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Efectivament, amb la Mireia Molina en res ens anirem cap a França, amb el Maladí, però abans hem d'anar-nos a veure què fan l'Helena Roig i el Manuel Turizo durant la seva setmana per agafar idees. Jo només diré que es fan molts petons, o sigui, busqueu algú que estimeu. Vamos.

Tenim per aquí el Balear, el Relsby, amb el seu tuba Sin, aquí a Flash FM, i aquest tema que ens encanta, per barrejar fins al terra. Seguirem barrejant fins al terra, ara amb un altre perillós, amb la Noel i les seves dues as, en el doble A, que ens porta una cançó maca, una cançó no romàntica, però que parla bé d'una persona que estima, que li agrada. És raro, però no impossible. Flash FM. Ens porta el manual que ha utilitzat aquesta persona per enamorar-lo.

Tenim per aquí a la Yerla B, del Juan Magán. Ara amb l'Omar Montes ens porten aquesta nova versió del Bailando por ahí. Sincerament no s'han trencat molt les banyes, però jo crec que volien modernitzar-se una miqueta, no? I refer o tornar a portar-nos aquesta cançó que ha acompanyat tants i tants estius aquí a la gent de Flash FM, a nosaltres, a tothom. Doncs escolta, encantats, eh? Flash FM. Toca modernitzar-se, clar que sí. Escolta, vinga, ens anem cap a França, que tenim per aquí el Mové de J.O., que ens sorprenia amb el Maladí, i una miqueta més tard amb el seu Pile. Pile, Pile, Pile, Michael Jackson Pile, aquí a la que mana.

Aquest estiu del 2026, el nostre estimadíssim portorriqueny Mac Towers s'ha deixat veure per aquí per Flash FM amb aquest tema, Baluna Namás. També ho ha fet amb la seva Bizarra Music Station i el seu Carita Feliz, un dels seus darrers temes aquí a la que mana, que posem molt i molt, ens encanta, clar que sí, estem a favor del Mac Towers. Vinga, va, anem a canviar una miqueta al registre i ens anem amb Another Ray 54 Ultra. Flash FM. També amb una de les cançons d'aquest estiu del 2026, un fenomen. Ens porten el Talk to You per posar-nos a ballar una estoneta aquí a Flash FM.

0: Balla tot el dia, balla tota la nit i no deixis mai de seguir el ritme de Flash FM. Reggaeton, Urban House...
1: Flash!
0: Ets dels nostres.
1: Flash FM.
0: Flash FM. Són les dues.
1: Flash FM.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
1: Flash.
0: Flash FM.
2: La que manda.